0: Vanille.
1: Outitagne, 13 euros.
2: Bona tarda. Esteu escoltant La veu de l'Horta.
3: El programa en valencià de Radio Occitània.
4: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
5: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17h.

0: Bé, doncs continuem el nostre programa. Jo no sé si tu coneixes Cullera. Poc o...
1: Poquet, perquè només vaig anar-hi una vegada i fa 5 anys ja.
0: Ui, però això no és res. Jo quan te diré que les vegades que he passat, que hi vaig anar, fa més de 5 anys quan hi vaig anar jo. I ara hi he passat sovint per davant, però sense baixar-me, però un dia segurament tornaré a aturar-me, me baixaré al poble i poder esperar que em facin eixir perquè amb ganes de divertir-me i per veure un lloc bonic, doncs sí, és sí. Una cosa és si tenen un lloc molt magnífic, sí. La situació geogràfica que se troba al bord de la mer, per dir, no? I ensemble, bon, se fa una espècie de promontoire qui ressort vers la mer, que és molt extraordinària. Cosmopolita per acollir el turisme que pràcticament de totes les nacionalitats europees i d'altres continents, demostrant amb això l'acolliment que reben en la nostra ciutat. Perquè això també és una cosa que s'ha de dir, ils sont accueillants. C'est la regió...
1: Sí, sí.
0: On le dit chaque programme, mais c'est vrai, on y arrive. Et c'est rare qu'on puisse dire, oh, ces gens-là, ils m'ont même pas dit bonjour. C'est rare. Parce que dès qu'on fait un petit effort... Pour petit qu'il soit, bon, jo és diferent, perquè jo hi aniria i tres dies després encara estaria parlant, la prova. Però, en fi, per últim, doncs, qui no ha sentit parlar de gastronomia valenciana a les nostres festivitats? Tot això continua i, en el possible, superant-se i a disposició de qui s'apropa a Cullera. Sempre s'ha aussi, la gastronomia, c'est quelque chose de très renommé dans la regió.
1: Sí, sí, sí.
0: I a nosaltres no estem així per dir que no.
1: Ah, això.
0: No mos paguen res, però tenim que dir la veritat.
1: Sí, jo tinc bons records d'haver del menjar
0: d'allà. Menjar, sí. I en plus, on a toujours dit que c'est de mentalité, disons, que toujours disposé a participer des concours de cuisine, à des festivités, il y a des repas gratuits qui sont offerts aux gens, aux visiteurs, des quartiers, il y a des groupes de quartiers qui font, pour la moindre occasion, on fait des repas, on se retrouve, on aime se retrouver ensemble. On aime faire la fête. Peut-être ce sont des gens qui se sont aperçus que tout seul faire la fête, c'est un peu triste. Mm-hmm. Donc plus on est, mieux ça va,
1: oui.
0: Et mieux on rigole aussi. Eh? Donc de Cullera val la peine també destacar el seu privilegiat emplaçament geogràfic. El seu casc antic s'abraça als vessants de l'única muntanya de la província de València que arriba fins al mateix mar Mediterrani. Un interessant patrimoni històric artístic, una rica i variada gastronomia i una atractiva oferta complementària justifiquen sobradament la reeixida turística de Cullera. La ciutat de Cullera es troba situada a 38 quilòmetres al sud de la capital València. El nucli urbà s'extén en semicercle al torn del vessant del Mont de l'Oro, limitant el seu desenvolupament en la marge esquerra del riu Xúquer i el mar Mediterrani. Cullera està constituïda majoritàriament per una extensa planúria de la qual la principal prominència és el Mont de les Sorres amb una cota de 233 metres. El terme es troba regat per el curs baix del riu Xúquer, on és l'extensa xarxa de sèquies que cobreix la totalitat del mateix. La vegetació es caracteritza per l'horta, tarongers, arrossers, olivers, garrofers i arbres de fruita. El seu clima és termomediterrani, sec amb temperatures anuals superiors a 17 graus. Donc voilà, c'est une petite mise en train, disons, de ce que vous arrivez, de ce que vous trouverez en arrivant à Cullera. Des orangeries, des champs, disons, avec du riz, des rizières, si, aussi, parce si, que si. C'est très connu, des citriques, des fruits, un climat extraordinaire, la mer à 2 mètres et la montagne à 2 mètres 5. Ça dépend du côté que vous êtes. Donc voilà, c'est l'essentiel. C'est la première partie de notre programme pour essayer de vous situer où ça se trouve Cullera. Et on va continuer après une autre musique.

Dolce vuol dire che andiamo a parlare del intorno di Cullera. Intorno di Cullera, come dico, c'è una situazione formidabile geograficamente. Il mar sta al peu dell'unica montagna che arriva fino al mare il mateixo. Le plane sono estarongese, la plana del rio Xúquer. I doncs la platja, la muntanya, el riu Xúquer, l'estany i la llaguna de Sant Llorenç constitueixen els elements fonamentals del patrimoni natural de Cullera. Del nord al sud, les principals platges són les següents. Mareny, en què existeix una àrea autoritzada per a pràctica del nudisme. Docel, el faro, molt indicada per el capbussar dins de l'aigua i la pesca esportiva. El racó, Sant Antoni, Escollera, Marinyet, l'estany i el Bròsquil. L'estany gran és una llaguna natural, constitueix un autèntic paradís pels pescadors de canya, tenint en compte que la quantitat i qualitat de les anguiles, carpes o llubines de la regió són de molt renom. El riu Xúquer és un espai natural on es troba l'únic port fluvial de tota la comunitat valenciana. La bassa de Sant Llorenç és un gran estany situat al nord de la muntanya d'Or. Això és la situació, diríem, geogràfica, amb les coses interessants de la història. La muntanya de Cullera ha sigut habitada des de temps immemoriables per a l'home. El seu origen es pot remuntar al Paleòtic Superior, com queda constància en els diferents jaciments arqueològics, entre els que destaca la cova del volcà del Faro. Voilà, ça aussi c'est vrai, dans ces régions-là, la trace de l'empreinte humaine est très répandue partout. Ce sont des régions de passage, ce sont des régions que peut-être l'être humain, à l'époque, il a trouvé qu'il faisait bon vivre. Bon, sûrement, il n'y avait pas le même climat que maintenant, parce que, bon, on ne sait pas exactement quel climat il faisait à cette époque-là, mais peut-être sans grand changement, si c'était approprié, même un peu plus froid, ou même plus froid, c'est un endroit de passage, et disons, ce n'est pas étonnant que l'être humain a pu se dire un jour ou un autre temps. J'y reste ici. Au cours de l'histoire, on parlera aussi, disons, que les Romains, ils sont arrivés dans cette région-là, bon, les hivers d'époque, après les Romains. Les Romains, ils ont pris place dans ces terres parce qu'ils ont dû trouver des terres extraordinaires, très assequibles. Il ne faut pas oublier que la voie romaine impériale, dont ils allaient vers l'Andalousie, en passant par le pays valencien. Doncs entre unes coses i altres segurament doncs, ha fet que des de temps immemorables la gent s'ha establert en els espais. Després quan els moros van arribar, van vendre les terres i les van no colonitzar però es van assimilar completament siguent terres que dependien del califat de Còrdoba fins a Tortosa, que era la frontera extrema des del califat de Còrdoba. Els moros van desenvolupar el que els romans ja havien començat a fer, doncs les séquies per regar, van construir des assuts, coses doncs, per poder portar l'aigua, per poder regar, perquè se'n van adonar compte que l'aigua és la cosa que fa viure. Doncs automàticament el màxim que podien fer és portar-la el més lluny que podien. Els moros doncs, van arribar, van fer la mateixa cosa, però ho van desenvolupar encara molt més gran, una mena més gran. Van portar les palmeres d'Àfrica o d'Orient Mitjà, perquè si no, hi ha algunes palmeres autòctones, diríem nadives del País Valencià, però en si les altres són portades de fora. Es van aclimatar, van veure que el país era bonic, van dir així m'hi trobi bé, i mira, doncs es van quedar allí i diguent, passe el que passe, molestarem així. Escoltem una miqueta de música més i després continuem a parlar de la història.

Bé, doncs ara anem a parlar del castell, declarat monument històric artístic, construït en el segle XIII, es contempla una magnífica vista panoràmica de l'abadia de Cullera. El castell, situat en meitat de la Pujà, proper a la població, domina des del seu enclau tant l'antiga vila com la moderna Cullera, que ha anat eixint junt a l'abadia. El seu origen es perd en antiguitat. Sobre les runes del castell Moro va manar a construir un de nou el rei Jaume I en el segle XIII i després fou novament restaurat per Pere IV Cerimoniós. A més, fou fortificat i artillat durant la Guerra de la Independència. En el segle XIX se li va construir adossat el santuari de la Mare de Déu. Doncs, voilà, c'est une fortification très ancienne, mais comme on a dit toujours très souvent des fois, dans le pays valencien, comme des autres régions du royaume d'Aragon, l'ancien royaume d'Aragon, les châteaux de fortification furent d'abord romaines, après furent agrandis par les musulmans, furent encore modifiés et agrandis par les troupes aragonaises, catalanes aragonaises, en descendant vers le sud, et après suivirent encore des modifications, pendant diverses révoltes et guerres internes, entre qui était à l'intérieur de ces pays-là. La guerre de les révoltes de les Germanies, la guerre de la successió, doncs diferents moments que van fer que aquests castells van servir el màxim de per poder-se fortificar, per poder ajudar una gent o una altra. Anem a parlar del santuari de la Mare de Déu del castell. Es troben les immediacions del castell. L'accés pot efectuar-se per el camí aquest que fa zig-zag, que va d'una banda a l'altra, que es veu des de lluny, d'un calvari que data del segle XVIII. Junt a ell trobarem l'ermita de Santa Anna i la torre de la Reina Mora. El temple patronial, edificat entre 1891 i 1897, és d'estil neoromànic. Sobre la façana principal s'alça una robusta torre de les campanes amb una cúpula de teules vidriades de reflexe cobrits. L'interior està brillantment cuidat i mantingut pels pares franciscans des de 1944. Ça, c'est quelque chose aussi, disons, de très typique et très connu de la région, qu'on oublie peut-être... On

0: Doncs bé, l'Ajuntament podem dir únicament que ha sigut construït al segle XVIII, al igual que la Casa d'Ensenyament, que albriga actualment l'Oficina de Turisme. Ara anem a parlar de la gastronomia, també, per com hem dit.
1: Molt important.
0: Cullera ens ofereix una gran oportunitat per degustar una ampla i rica mostra de la cuina autòctona. La paella valenciana, de peix, de mariscs, de verdures,
1: sí,
0: d'all i pebre, l'arròs caldós també,
1: que és molt bo,
0: l'arròs al forn
1: també,
0: l'arròs negre o amb fèsols i naps, així com els molt boníssims cuits de peix o espardenyà, que són alguns dels plats que es sorprendran a tota la gent. Donc voilà, c'est vite fait. On peut dire uniquement ça, que pour bien manger, il faut pas hésiter de descendre dans ces régions du pays valencien. On mangerait des choses extraordinaires, simples. Ça, oui. Et après bien avoir mangé, peut-être vous serez courageux pour prendre quelque chose pour vous accompagner ou vous aider à faire la digestion. Et croyez-moi que là, vous serez encore pas déçu du tout. Surtout l'eau. Sí. L'eau de València, c'est quelque chose qui est très bon et recommandé pour beaucoup de gens.
1: L'aigua de València.
0: Sí, sí. Són coses que no fan mal a ningú, eh? I un es troba i torna, quan, cada vegada que pot, i torna. Les festes patronals en honor de la Mare Déu del Castell s'inicia el dissabte després de la Pasqua i duren una setmana. La nit de l'esmentat dissabte es procedeix a la tradicional baixar des del seu santuari fins al casc urbà. Durant la matinà, el diumenge, els pescadors i mariners porten en Andes a la imatge gòtica de la Mare Déu per la vora del mar. Al fer-se fosc i com a fi de festa té lloc la pujada de la Mare Déu al santuari. O sigui que la passegen, la fan baixar, la passegen i la fan pujar altra vegada al santuari que està del castell. A més, Cullera celebra el mes de març les falles en honor de Sant Josep. El 24 de juny se celebra la nit de Sant Joan en la típica cremà de la foguera a voreta del mar també. I durant l'època estival tenen lloc totes les setmanes activitats culturals i lúdiques per gaudir dels visitants. També són festes d'interès a la celebració de Sant Antoni del Porquet, el 17 de gener i la Setmana Santa. Aquest dia jo neixo de casa perquè és la festa de Sant Antoni dels Burros, que diuen a Catalunya i diuen de Sant Antoni dels Burros a l'Aragó, doncs jo és el dia encara que sigui el del Porquet, vol més estar-se a casa.
1: Pues mira, és d'aquí dos dies, eh?
0: D'aquí dos dies, sí. No, jo aquest dia no vindré ni a fer el programa de ràdio, no vindré.

0: Bé, després doncs continuen a parlar de Cullera, perquè estem parlant d'altres coses que no tenen res a veure, però esclar, mentre estàvem escoltant aquesta manera, doncs realitzar aquí, perdó, també es pot passejar en barca als voltants de la Penyeta del Moro en la platja de Sant Antoni, visitar la farola, far que serveix per avisar les embarcacions de l'existència del cap de Cullera, realitzar qualsevol de les rutes ecoturístiques pels distints paratges naturals de Cullera propostes per la Conselleria de Mig Ambient, i esclar, doncs moltes altres coses també. Després també es té que reconèixer per hi accedir l'aeroport internacional de València, uns 45 quilòmetres de Cullera en vols nacionals i internacionals. Per arribar a Cullera, l'autopista A7, eixida 59, connecta Cullera amb València i Alacant. La Nacional 332 enllaça la ciutat per totes les poblacions de la costa. Connexions ferroviàries amb destí a València, Alacant i Madrid, servei d'autobusos amb enllaços nacionals i internacionals. Doncs, i fa dir que Cullera juí d'una situació geogràfica que és extraordinària. El fet de se trobar sur la côte, au bord d'une rivière et sur une plaine, fait que tous les chemins mènent à Rome, però a casa podríem dir tots els camins passen per Cullera.
1: Ah, això mateix.
0: Podríem dir això perquè és una de les coses més principals que hi ha gent. Però, en fi, no hem acabat encara, no. Anem a parlar d'algunes altres coses més, però escoltem una altra musiqueta.

0: Bé, doncs, Bonica, jo crec que només ens queda dir doncs, bona vesprada a tota
1: bona
0: la gent
1: vespre, sí.
0: I el programa que ven. Altra vegada parlarem d'un altre lloc. A deixar esplà a Turamunde, merci esplà per haver demorat a Venusals, bono serado a deixats i adeu a la gent de Cullera.
2: Adeu. En País Tolosà, Ràdio Occitània, 14.3. En Comenge, Ràdio Occitània, 14.4.

0: Radio Occitanie. Téléphone 05 61 80 40 40. Site internet radio-occitania.com.
1: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. El barri Le Catalan a Marsella. És un article de Marta Feixedes per a la petjada catalana. Ho escoltarem amb música d'Aleix Gaus Bonastre. La presència catalana a Marsella és un fet que fins i tot ha quedat reflectit a la literatura, en la novel·la d'Alexandre Dumas, El conte de Montecristo, en la qual el seu protagonista, Edmond Dantès, s'enamora de Mercedes, Mercè Herrera, una catalana que viu al barri Le Catalan. Actualment queden encara a la platja i al carrer dels catalans que recorden la petjada catalana a la ciutat. En el moment d'escriure la novel·la, Dumas, el 1844, encara vivien en aquell indret un centenar de catalans. L'arribada dels catalans i persones d'altres nacionalitats a Marsella va permetre el repoblament i la represa de l'activitat a la ciutat, després que aquesta hagués perdut molta població amb la Pesta Negra de 1720. L'espai que va ocupar el grup de pescadors catalans a la cala Sant Lambert i les velles infermeries es trobava allunyat de la ciutat i del port i havia servit per a l'aïllament de persones, animals o mercaderies que necessitaven estar en quarantena per ser revisats. Els pescadors catalans van aconseguir certa prosperitat gràcies a acords com l'autorització concedida el 1761 amb el pacte de família celebrat entre els Borbons de França, Espanya i Nàpols, de pescar lliurement al llarg de la costa francesa i vendre als mercats locals de peix. No obstant, l'arribada de la població catalana a la ciutat no va estar exempta de polèmica, ja que significà una lluita d'interessos comercials amb el Tribunal Laboral de Pescadors de Marsella. Els pescadors marsellesos acusaven els pescadors catalans de no complir amb el seu reglament o amb el pagament de tributs, així com d'escapar el control de duanes i aprofitar-se'n per fer contraband. Malgrat les disputes comercials i judicials, les autoritats normalment van ser favorables a la presència i activitat dels pescadors catalans, ja que el seu sistema de pesca en palangre permetia proveir els mercats i, per tant, garantir el subministrament d'aliment per la ciutat. Els catalans, que segons textos de l'època vivien bastant aïllats del dia a dia a la ciutat, no només havien mantingut les tècniques de pesca d'origen, sinó que també havien conservat costums i llengua. El 1858, un pla de transformació de la zona es va planejar la construcció d'un casino i hotel, per la qual cosa van començar les incautacions de les instal·lacions ocupades pels catalans i aquests es van haver de retirar a la vall d'Isofa, Balón dels Aufes, occità. Heus aquí. Hem llegit El barri Le Catalan de Marsella, un article de Marta Feixedes per a la petjada catalana. Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana.

0: Mrs. Olivier per aquesta entrevista. Seguissent dilumac de Radio Occitania, a mi Joan Pigasso, que nos parlo de son treball com obrier del canal en patinariat a Melisido.
1: Se diz jo, Joan, com a son paire, son mestier serio bucatier. Mas una aventura extraordinària en abocabir a lo país. Lo cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap mai tard, canal del Mietchum.
2: Gros Guillén era ruche de couleur. Pensa ben pla que se tramava quicon. Ara, és segur. Escupiguet pel sol i tractet l'ús de la plana de raubaires. Per un cop, lo paire lo daisset dire. Après l'episodi de la Louvatière, un oi rumor scurission pel país. Històries de captació de fons, de desbirament de recs. Vertat que l'aigua ici giscla de pertut. Come se la muntanya era una grossa esponja. Plou a la prima, plou a la tardu, neve l'hivern, sen comptar les tremades de l'estiu, l'aigua s'engulla jour le roc i espera. I puis, d'un cop, la vaquique giscla, suplo com una culobra, lesto com un esquirol. Rajolo jour les peiros, davalo lui penjals engargutant, canto jour les abelanies. Est toujours fresco e bono per beure. Mas que fague nostra riqueza, come va pretendio lo gran gavelu? Digus y crezio de vertat. Pamen, la rumor couflet, de bilache en bilache, descarte en bordos, curicio como un trainado de pulvera. L'urustit, que sap tuta vantutis, m'avio prevengut. Crezi que ben acabat d'estrequiets, ben un capaici. Lo gran Marcel diguet al paire, veses, tenio i rasu, lo tipe de la gavela, l'avio su n'ideia. Per la montagna, se comencet de vese de mai en mai di munde. Resque de munde bel, ensenyats e plavestits. Un jour, pensas, sa percebet la vesque de Sant Papul, amb tout lo seguiment. Et tabe fosso chavals. Nosaus, lui chavals, los aimam pa gaire. Pel bosc fan fugir la cassilla. Ara mundens, un siglar, esquicon. Mai que mai canses engraissat de castanyos e d'aglans. Unis braves taius. N'avem pas souvent din l'escudelo. Levat un pou de l'art, candé de moro. E cal tenir lo cop tout l'an. Cado cop cananco del regratier, tornant la hipotxos buidos. La sal, a cocosto. Pamen, n'avem pla de besum per servar la car cantio a l'utessu. Al mes de novembre, los aplanaires son arrivats. Los begeren que seguission los curses d'aigo, escalabravun la irocos, toujours de mesura d'unis instruments estrans. Pes vilaches, s'ausiguet parlar de la regolo. Los estajants se partigueron en dos grups, los per e los contra. Mon paire era al mitan, era un cap burut, ma sabio bese d'un begno luvent. Los vesis l'avion batejat Pigasso. Com avio un curius, que era buscatier, e que era Pigasso, l'avio a mel quasiment de lungo. Pel ritu, fazian una sola famiglia. Pes altres, era diferent. En primier per gros guien, que l'ure maridatge de la maire avio tres virat. Toujours apprenne lo contropè de so che dizio lo bel paire. Era fil de l'auraire. Per el, buscatier era un mestier de barolaire. La bordio tenio un nom estran, lo cap del monde. Des viels qui visqueron conegueri que l'aujol, aquel que parlavo del conte Ramon e de tutto lai causos que serun passado pel bosque de la Mundens. Mas d'acò, ero fa pla de temps.
1: Según lo roman de Michel Teixeire, moi, Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès, traduciu citano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigas, Mateo Vies, amb la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubatge mixatge Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadier de la compagnie Lilo e LL Filmes. Una producciu Sirdoc, Institut Occità de Cultura, sostenguto per l'Iniu Europeo din lo cadre del programma Occitanico Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanico.eu.

Eme sesalsi doc per aquesto cronica. Continuiam di lumac de Radio Citania ame un intervisto per la Camillo del Medi a pripaus de la programació del Cafè Teatre.

0: I avui la veu dels Països Catalans és la veu de la Lourdes Oró Marot. Lourdes, bon dia i gràcies per ser aquí.
1: Hola, bon dia.
0: Avui, acompanyats, o millor dit, guiats per la Lourdes, us proposem un viatge bastant lluny. Us proposem anar fins a Mart, perquè és el planeta que la Lourdes ara ens explicarà, veu cada dia a la seva feina. La Lourdes és enginyera aeroespacial, treballa per l'empresa Telespacio i pel Centre Nacional d'Estudis Espacials de França, el CNES. Lourdes, no sé si el teu cas és un d'aquells casos d'una nena que volia ser astronauta.
1: Sí, de fet és una mica això. Jo de la petita sempre m'havia agradat molt l'espai, intentar entendre, no?, que teníem a sobre els nostres caps, i tot el que era l'univers, l'espai, em fascinava. I després, sobretot en aquell moment, no?, quan era petita, fa gairebé 40 anys, i començàvem a veure ja molts astronautes que feien missions especials, i de mica en mica em vaig anar motivant, i sobretot quan vaig tenir el moment de triar la carrera, en què estudiar, tenia molt clar que volia fer algun tipus d'enginyeria, perquè m'agradava bastant, doncs en aquell moment, el típic matemàtiques, física, i entendre una mica la concepció de les coses. I en el meu institut, doncs, els professors em diuen, mira, hi ha enginyeria aeronàutica, potser et podria agradar. I és així on vaig intentar, doncs, unir aquesta il·lusió de petita de mirar l'univers i les estrelles o els astronautes, fins i tot, amb una enginyeria una mica més realista en aquell moment, perquè és quan es començava tot just a Catalunya a haver-hi les enginyeries aeronàutiques, perquè fins llavors només era enginyeria industrial, mecànica o les clàssiques, i va ser pues, el meu primer pas, no?, a arribar una mica més lluny d'aquesta passió que tenia des de petita.
2: I què és el que et fascinava de l'espai, dels astronautes, de les estrelles?
1: Doncs realment crec que el fet de que no ho sapiguéssim tot, de que per què estem a la Terra, per què hi ha altres planetes, per què hi ha l'univers, d'on surt, no?, tot això, i de provar d'entendre, de donar explicacions al que en aquell moment jo no coneixia. I bé, no sé, jo sóc una persona que ve de poble, no?, que estic molt arrelada a la terra, els meus avis eren pagesos, i molts cops reflexionant-hi, doncs, hi he pensat en això, de que potser jo he tingut ganes, doncs, d'arribar a un altre punt d'observació de les coses i de sortir una mica d'aquests aspectes tan terrenals i d'intentar, pues, sobrevolar i anar una mica més amunt. I sobretot estic molt orgullosa del meu passat, i gràcies a això jo crec que potser avui en dia, doncs, he pogut realitzar una mica el meu somni d'intentar treballar amb el que m'agradava des de sempre, que era entendre l'espai, d'on venim, perquè vivim a la Terra i perquè avui en dia la Terra és així.
2: No sé si des de l'espai la Terra es veu diferent.
1: Sí, de fet, totes les persones que han sigut astronautes i que han tornat de l'espai diuen que els sorprèn, no?, la fragilitat de la Terra. És a dir, la Terra, tots sabem que està envoltada d'atmosfera, però que l'atmosfera, potser des de la Terra la veiem com molt gran, aquesta capa de gairebé 180-100 quilòmetres d'alçada, des de l'espai és que ni es veu. És la capa que ens protegeix, la capa que ens deixa viure, que té l'oxigen i tot el que necessitem, i des de l'espai ni s'observa, perquè és una molt poqueta capa que ens protegeix tot el planeta Terra. I tots els astronautes, doncs, tornen amb ganes, no?, de protegir aquest planeta, que és l'únic planeta on podem viure avui en dia, i que segurament ho serà per molts i molts anys, i que és el planeta que ens protegeix.
2: I ara tu, després d'una llarga trajectòria, ara estàs més a Mart, potser, que a la Terra.
1: Sí, exacte. Vaig tenir, doncs, l'oportunitat d'integrar el CNES, que és l'Agència Espacial Francesa, via la meva empresa, que és Telespacio, primer amb projectes òrbita baixa, és a dir, projectes amb l'Estació Espacial Internacional, que és aquesta estació que es troba a uns 400 quilòmetres de la Terra, on s'hi envien astronautes perquè feien uns certs experiments, molts dels quals els executen els astronautes sobre ells mateixos per aprendre com es comporta el cos humà en òrbita, i d'altres experiments són més aviat automàtics, que és per entendre com es comporten els materials, si un dia podríem arribar a fabricar materials i objectes a l'espai, com es comporten tot el, per exemple, els líquids, és a dir, un objectiu de recerca científica. Vaig estar doncs uns quants anys treballant a òrbita baixa, que diem, i últimament, des de fa 3 o 4 mesos, que he canviat de projecte i treballo amb els equipaments que porten dos dels rovers, dels robots que estan a Mart. M'he anat una mica més lluny.
2: Doncs anem, ja que vas començar per l'òrbita baixa, si vols, abans d'arribar a Mart, anem a aquesta Estació Espacial Internacional. Per la gent que no ho conegui, com és i com funciona? Com ens hem d'imaginar? És un satèl·lit? Com l'explicaries?
1: Va. L'estació espacial està formada de mòduls habitables que són no molt més grans que una habitació dels que tenim tots a casa nostra, i que s'ha anat creant amb una cooperació internacional, sobretot els principals països, la Rússia i els Estats Units, que van començar a fer aquests acoblaments de mòduls, doncs a juntar diferents tipus de mòduls, uns quals són habitables, són a dins, estan preparats per habitar-hi, i d'altres són de recursos. Hi ha panells solars, hi ha generadors d'oxigen, hi ha tot el que és la gestió de l'energia de l'estació. Doncs, partint de la base d'aquests dos grans països que van proporcionar els mòduls, hi ha altres països amb cooperació internacional que s'hi han anat afegint, com va ser l'Agència Espacial Europea, el Canadà, també l'Agència Espacial de Canadà, els japonesos, i bàsicament són aquests els principals, i cadascú d'ells doncs aporta recursos econòmics per fer-hi projectes, i també en funció dels recursos econòmics s'hi aporten astronautes. Per això veiem majoritàriament astronautes que són americans o russos, i de tant en tant hi ha algun astronauta europeu, algun astronauta japonès o algun de canadenc, perquè hi ha aquest intercanvi de cooperació i de recursos en funció del que cada país pugui aportar.
2: I com s'arriba? Perquè també és una cosa que a vegades, no? Com dèiem allà, l'astronauta, com és el camp, la trajectòria d'algú que arriba a ser astronauta? També deuen passar molts filtres, com...
1: Sí, bueno, de fet els astronautes són persones normals, com qualsevol de nosaltres, que han tingut potser alguns estudis més aviat tirant al món científic o de recerca, i que en algun moment, pues, han pogut optar a places d'astronautes de les agències espacials respectives dels seus països, passant un munt de proves, sobretot psicològiques. Són gent que tenen molta flexibilitat a l'adaptació, que s'adapten molt a diferents ambients difícils. Són gent que molts cops han fet submarinisme o muntanyisme, per exemple, esports extrems també, i són gent que són capaços d'adquirir nous coneixements molt fàcilment, i que agafen molt l'essència de la informació per aplicar-la en cas d'emergència o en cas de situacions difícils. I cada agència espacial, normalment cada X anys, depenent dels recursos, obren sol·licituds de places per astronauta, i la gent postula amb els seus coneixements que tinguin, i després passen una sèrie de proves, i quan es decideix quins són els que agafen, aquestes persones encara després s'han de formar com a astronauta. I aquesta formació pot anar entre 3 i 10 anys, depenent de cada agència espacial i de la necessitat que hi hagi d'astronautes en aquell moment. És una formació que és molt dedicada a conèixer com està feta l'estació espacial, com s'ha d'operar, com s'ha d'utilitzar per tenir els bons recursos. En cas d'emergència, què s'ha de fer? I sobretot són gent que socialment doncs, que no tenen tendència a cap tipus de depressió, que es poden relacionar bé amb la gent i gestionar sobretot els conflictes possibles que hi puguin haver, perquè l'estació espacial és un ambient confinat, no poden obrir ni la finestra per airejar. Doncs són gent que s'han d'adaptar molt a aquest tipus de condicions extremes.
2: Tu t'ho has plantejat mai?
1: Sí, sí, sí, m'ho vaig plantejar i de fet el 2009 vaig arribar a enviar una candidatura. Jo en aquell moment estava acabant els meus estudis aquí a França, perquè vaig venir a França per acabar els estudis i fer el màster en aeroespacial, i sí, sí, vaig enviar tots els papers, no em van trucar mai, però bueno, en aquell moment era una cosa que m'interessava. Avui en dia, després d'haver conegut què representa i com és, doncs crec que jo personalment no hagués sigut capaç, no hagués sigut una bona candidata astronauta, perquè no tenia evidentment tots aquests requisits, estava al final dels meus estudis, encara necessitava una mica més d'experiència professional. I sobretot el que m'agrada molt m'agrada molt la preparació, és a dir, preparar el que faran els experiments, intentar anticipar tot el que els pugui passar o no, o com un experiment l'hem d'adaptar al medi espacial i amb l'objectiu final de tenir dades i donar-les als científics. I bàsicament el que m'agrada molt és el procés aquest de recerca. Per tant, he descobert que realment aquí a Terra estic molt bé i que la feina que he tingut bona part d'aquest temps professional m'ha omplert molt, perquè he pogut participar a les activitats i operacions que fan els astronautes sense ser jo realment la persona que les executa dins d'aquest medi tan, tan complex.
2: Entenc que quan estaves en aquesta feina tu eres, o el nostre equip, era l'únic contacte que tenien ells amb la Terra?
1: Hi ha un contacte més o menys permanent. Si es necessita, no hi ha problema de contacte, l'estació no està gaire lluny, per tant són 3-4 segons de calatge que hi ha de comunicació. Hi ha diferents centres de control, sobretot a Estats Units i a Rússia, que són els que controlen també tots els mòduls automàtics i de recursos. I després a Europa hi ha sobretot un centre de control que controlen el que és el Columbus, que és el mòdul europeu on es fan sobretot els experiments europeus, i cada país, en funció de la participació que hi ha a experiments, operen els seus propis experiments. I aquí a Toulouse tenim un centre de control, el CNES, on podem interactuar, explicar, ajudar els astronautes per executar les seves tasques si ho necessiten. Dic si ho necessiten perquè s'intenta comunicar el mínim possible per no molestar-los, és a dir, són gent que són molt autònoms, tenen uns procediments, tenen materials per fer els seus experiments, se'ls deixa fer a la seva manera. Si tenen dubtes o passa algun problema, saben que ens poden contactar i estem allà, pues, per intentar ajudar-los, explicar-los o reprogramar les seves activitats, perquè una feina també molt important que fa el centre de control aquí a Toulouse és programar totes les activitats de l'endemà, del cap d'un mes, fins i tot ja mirem fins a 6 mesos de programació d'activitats, perquè consisteix en organitzar tots els equips científics, tots els materials que estiguin a bord de l'estació en el bon moment, que tinguem tots els equips aquí d'enginyers per donar el suport necessari. Per tant, és un tema de logística també bastant, bastant important a coordinar.
2: Sí, tenen una rutina cada dia, doncs contacten amb l'equip i avui farem això.
1: Sí, exacte, tenen un planning que està segmentat cada 5 minuts i la seva timeline, el seu planning, doncs des de que es desperten tenen un temps personal per despertar-se tranquil·lament, esmorzar, i comencen les seves activitats. Dins de les seves activitats diàries hi ha d'haver sempre entre 2 i 3 hores d'esport físic. És perquè els seus músculs i els seus ossos no es deteriorin per la falta de gravetat a la qual han estat sotmesos, perquè si no s'ha trobat des de sempre que hi ha una pèrdua de massa muscular i massa òssia que fa que quan la persona torna a Terra pues, tingui molts més problemes per adaptar-se. Per tant, s'intenta anticipar, i per això és necessari, i també pels aspectes immunològics, que els astronautes facin entre 2 i 3 hores d'exercici diari. I llavors tenen les seves 5 o 6 hores d'activitats experiments o activitats de rutina que hagin de fer, tenen els teus moments d'àpats i també altres moments personals i dormir també com tots nosaltres. I de fet aquí a Europa tenim sort perquè el temps de les activitats de l'astronauta està ficat en temps GMT, que és el temps de Greenwich. Vull dir, només tenim una o dues hores de decalatge en funció de l'estiu o l'hivern amb les hores que estan executant el seu calendari d'astronauta. Per tant, no hem de treballar de nit normalment, només hem d'estar en hores d'oficina que s'escauen bé al nostre horari habitual.
2: No, això és molt millor que els americans o els russos. I Lourdes, només per entendre una mica més, ara que parlaves dels experiments, no? D'aquesta part que a tu t'agrada més de recerca, hi ha algun experiment, alguna cosa que puguis explicar perquè entenguem quin tipus d'això, no? d'investigacions es fan allà o coses que feies tu amb ells, per quin tipus d'informació anàveu a buscar, no? Quines preguntes us feia?
1: Exacte. Doncs per donar-vos un exemple concret, em donaré dos, ja que estic ara aquí, penso que són dos que he treballat molt, molt directament. Un era una espècie de cadira de gimnàs que podem trobar en tots els gimnasos normals, més o menys, avui en dia, on l'astronauta estava assentat a la cadira i havia de fer doncs, moviments amb les seves cames, el seu genoll o el seu turmell. I aquesta cadira, quan ell feia diferents tipus de moviments, oferia una certa resistència. És a dir, perquè l'astronauta pogués adaptar la seva força, havia de moure aquests braços mecànics i el motor creava una resistència i al mateix temps podia calcular amb quina força l'astronauta movia aquest braç mecànic. Això feia que podríem analitzar, sobretot quan passem les dades dels científics, quina és la força o la pèrdua de força que hi ha a l'espai en diferents tipus d'articulacions. No només la força global, sinó aplicada a una articulació del cos, com pot ser el turmell, el genoll o la cadera. Aquest exercici els astronautes el feien al principi de la seva missió, al cap d'una o dues setmanes d'estar a bord, el feien al mig de la seva missió, dos o tres mesos després d'estar a bord, i al final de la seva missió, una o dues setmanes abans de tornar. I així es podia correlar i interpretar quina és la força o el que han pogut perdre durant la seva missió i intentar doncs, corregir amb més exercici físic o un exercici físic més adaptat per evitar el problema de perdre de massa òssia i muscular. Aquest és un exemple directe que podem entendre perquè és fàcil d'equiparar-nos al que fem nosaltres al gimnàs, no? I un altre una mica més abstracte, que seria per exemple l'anàlisi de líquids. Els líquids sense gravetat, en lloc d'adaptar-se a la forma del recipient, com per exemple quan tenim un got, creen una esfera. Com que no hi ha la gravetat que els atrau, doncs es crea una esfera. Quan tenim líquids, per exemple, a dipòsits de satèl·lits o de coets, aquests líquids es distribueixen d'una manera com una esfera al voltant d'aquest recipient. No cauen, per tant, un objectiu que teníem també, vam crear una centrifugiosa amb una espècie de tancs esfèrics i líquids de diferents densitats a dins. I l'objectiu era mirar com aquest líquid es movia quan el fèiem girar amb una centrifugosa.
2: Centrifugadora,
1: exacte, merci. I això és interessant, per exemple, per entendre per optimitzar i entendre com s'ha de fer els dipòsits per satèl·lits o llançadors, perquè es pugui utilitzar tot el líquid que hi ha dins i no perdre, perquè si tenim boles d'aire que es creen, doncs no podran absorbir bé el combustible i generar la força que hagi de generar per moure's. Doncs fem un experiment que el vam fer des de l'Agència Espacial Francesa per a la primera missió del Thomas Pesquet, que va funcionar molt bé. Era un experiment que teníem uns tancs esfèrics amb diferents tipus de líquid. Només es volia provar un cop, no? Per veure, es gravava amb imatges d'alta qualitat i teníem un captor de força per veure quina era la força que el líquid creava a les parets del tanc. Va funcionar bé, els científics van seguir amb interès, vam desenvolupar altres tipus de tancs amb altres tipus de líquid per provar de nou a la centrifugadora I vam executar-ho fins l'any passat. Vam arribar a fer com 14 sessions d'aquest experiment, del qual només s'havia de fer un cop. Per tant, quan les coses funcionen, també s'intenten explotar al màxim. I sobretot si hi ha un interès científic al darrere i que funcionen bé.
2: I quan no funcionen, com és la gestió també, no sé, a nivell d'equip d'un experiment que potser fracassa o d'una, no? Totes les expectatives posades en una cosa que potser...
1: Sí, és una cosa que s'ha d'aprendre a gestionar també. Tots hem posat molt temps, no? Dedicats molt temps a que un experiment funcioni, i quan el pugem i es connecta i no funciona, és una mica decepcionant, sí, però l'avantatge és que sempre busquem maneres de tenir backups, de tenir solucions alternatives, de poder dir, doncs, si connectant amb aquest tipus de cable no ens funciona, ja ho havíem provat a terra, que si ho connectàvem d'una altra manera ens funcionaria. Doncs és també un treball que a vegades no és gaire agraït, perquè quan ho preparem necessitem preparar-ho molt més per tenir solucions alternatives, però que donem les gràcies a tenir tantes solucions. Si un cop a bord no funciona, sabem que tenim altres tipus de plans o maneres d'utilitzar-ho. Evidentment, si no hi ha cap manera i s'ha espatllat un component que no podem substituir, doncs sí, és una decepció, però bueno, sabem que hi haurà potser un altre coet amb el qual hi podrem ficar un equipament de més, que potser es podrà enxufar i que funcionarà diferent. Tenim moltes alternatives i és el maco d'aquesta feina, no? que sempre estem buscant i si no funciona i si va malament, què hem de fer? Doncs hi ha un equip al darrere que intentem, doncs, minoritzar sempre els problemes.
2: Clar, en aquest sentit pensava que a vegades, no, la ciutadania, que potser no tenim coneixements científics o no està avesada d'això, clar, no estem al dia, no, dels experiments aquests, i a vegades potser costa de saber què es fa, no, a l'espai o quin impacte tenen sobre la Terra, no, també els experiments que feu. No sé si ara em parlaves de dos experiments vinculats a qüestions potser espacials, però entenc que també feu experiments que es poden aplicar a la Terra, no, que tenen algun... que ens expliquen com és la vida a la Terra.
1: Exacte. Sí, de fet, cada cop que es fa un diguéssim una crida a experiments, la selecció es fa perquè hi ha molts requisits que s'omplenen, és a dir, un experiment amb interès especial però que hi haguin retorns a la Terra. El que et deia d'estudiar, per exemple, la massa muscular i òssia, no és res més que anticipar el cos humà quan envelleix. Vale, per tant, moltes de les coses que podríem aplicar amb l'envelliment, amb l'osteoporosi de pèrdua de massa òssia, que podem experimentar a l'estació espacial, on hi ha uns certs recursos i gent molt preparada físicament que ens permet tenir dades, després podem extreure el que fer aquí per prevenir certs tipus de malalties amb l'envelliment, perquè de fet el cos humà a l'estació s'envelleix a marxes forçades. Per tant, això és un retorn directe a la Terra que ens pot ser útil a tots. La part dels líquids també ho podem utilitzar per a l'exploració espacial o d'altres tipus de dominis. És veritat que molts cops pot semblar, doncs, que canviem missions amb molts budget, amb uns diners, bueno, estratosfèrics, no, a l'espai, i realment no. Si comptéssim el percentatge de diners que van a parar a missions especials, és poquet, i els requisits que hi ha al principi de selecció d'experiments és que hi hagi sempre un retorn interessant a la Terra, o per generar llocs de treball, o per generar empreses que podran desenvolupar certs tipus d'equipaments per fer altres pues, utilitats a la Terra. I es mira molt això avui en dia, sobretot perquè hi ha crítics, hi ha moltes històries de crítica que fa que sigui interessant, doncs, controlar-ho, i perquè és diner públic. La major part dels casos és diner públic. Funcionem amb les agències espacials públiques de cada país, amb diners que formen part del budget de recerca, i doncs s'ha de fer una cosa que la major part de la gent en pugui aprofitar, d'una certa manera.
2: Abans parlaves del Thomas Pesquet, i no sé si el món del món de la ciència, sí, però no sé, també el món dels astronautes o de l'estudi aeroespacial és també un món sobretot d'homes. No sé com és ser una dona al capdavant també d'una professió científica en l'àmbit aeroespacial.
1: Doncs sí, potser sí que és... Fins ara ha sigut molt un món d'homes, però estic veient cada cop més noies i dones treballant amb aquest tipus de feines. I realment són feines que crec que s'adapten molt també, no? A el perfil clàssic de persona, de dona, és a dir, organitzada, en planificació. Potser el que no veiem són dones al capdavant, és a dir, a les direccions, com a directives, com els primers, no? de que veiem de directius, però n'hi han. Jo n'he trobat moltes a la meva carrera i totes doncs molt professionals i molt capacitades, vull dir, som un grup de persones que hem pujat ja juntes en formació, moltes hem pogut ser potser de les primeres que podíem accedir a estudis universitaris d'alt nivell, que després hem tingut professions doncs també amb recerca i punteres. I ara pues, aquesta franja d'edat on em trobo pues, comencem potser a tenir llocs de més responsabilitat i solen ser departaments o serveis o equips que es coordinen molt bé, equips on se la veu una mirada més humana, no? de les necessitats de la gent. Almenys jo és el que he vist amb jo mateixa i amb les meves companyes que coneixo, que són persones que intentem pues, vetllar per el benestar de la gent, que sí que sempre ja no poden haver conflictes com en tot equip, però són persones que no estem allà només perquè som dones, evidentment, és perquè tenim una formació i uns interessos que ens han portat aquí i intentem doncs, passar-nos-ho bé i fer la nostra feina com tots els professionals que som, homes i dones, evidentment. Sí.
2: I ara sí, arribem a Mart. Ja vaig comentar més, no? Que hi ha el Curiosity i el Perseverance, aquests rovers de la NASA. I què hi feu? Què estàs fent ara, Mart? Quins experiments feu?
1: Sí, doncs ara mateix estic treballant amb l'equip francès, de l'Agència Espacial Francesa, com dèiem, que opera, és a dir, que fa les activitats de diferents tipus d'equipaments que porten dos rovers que estan a Mart. Un dels quals ja fa 13 anys que és a Mart, el Curiosity, i l'altre fa 4 anys que és a Mart, el Perseverance. Doncs un dels equips mundialment més conegut sobre el tractament d'imatges i coneixement geològic via diferents tipus de components, com per exemple un làser, és francès. Per tant, l'Agència Espacial Francesa té uns laboratoris que van crear instruments per adaptar en aquests robots i la NASA pues, els va integrar al vehicle. La NASA és qui va fabricar el vehicle i va fer-ne el disseny i va integrar diferents tipus d'instruments de laboratoris punters de tot el món. Doncs resulta que les càmeres principals que tenen un làser que pot tirar i per analitzar de què està format una roca o el terra de Mart, doncs ve dels laboratoris francesos i és l'Agència Espacial Francesa que ho ha gestionat, la fabricació i l'integració juntament amb la NASA d'aquests instruments, els robots. I aquests instruments doncs, els operem des d'aquí Toulouse a una sala de control on cada dia, de dilluns a divendres, el cap de setmana ens organitzem per no haver de treballar, podem planificar les activitats que farem amb aquests instruments i que el robot farà fer els instruments. És a dir, estem en una sala de control interconnectats amb la sala de control de Los Angeles, a la NASA, que és qui té la mobilitat principal del robot i qui gestiona els recursos del robot. I nosaltres pues, decidim juntament amb l'equip científic què és el que ha de fer l'endemà, el robot, per poder executar l'experiment que volem fer, i s'integra amb el pla del robot, amb tots els altres plans de mobilitat o d'estratègia d'energia amb els panells, el que sigui, i després el robot ho rep, perquè primer s'han d'integrar totes les comandes amb el programa informàtic de bord, s'envia via uns satèl·lits que estan ja també voltant a Mart. Quan el robot ho rep, doncs es fica en execució. Executa el pla que li hem enviat i quan acaba ens torna les dades. I és per això que la primera part cada dia de la nostra feina és veure les dades que hem rebut i quin és l'estat de salut, diguéssim, del robot. Si està tot verd i va bé i no hi ha cap component amb falta o que no funcioni, i si podem continuar amb el pla d'execució següent o no. Doncs aquesta és la primera part, rebre les dades, veiem com va, i després analitzar científicament el que va passar. És a dir, si ha sigut interessant tirar el làser en aquell punt, en aquella roca, o resulta que al final no era res de nou, ens dedicarem a anar un mica més lluny perquè sembla que hi ha una muntanya que pugui ser més interessant. Doncs tot aquest treball el fem juntament amb els científics i sobretot coordinats amb la mobilitat del robot per saber cap on hem d'anar i quins són els objectius de roques o de terra més interessants. Finalment, amb la idea de poder entendre com i quan Mart va tenir vida en algun moment. Aquest és l'objectiu final, perquè avui mateix ja sabem que no hi ha vida a Mart. Potser n'hi ha hagut, segurament n'hi ha hagut, i ara el que volem trobar és les proves de quin tipus de vida hi havia, com s'hi va generar, com es va perdre, i bàsicament entendre una mica el concepte global del que està passant a Mart.
2: I teniu alguna hipòtesi de quan hi va haver vida o com va ser? Tu t'aventuraries a...
1: No, bàsicament no, perquè estem parlant de fa molts i molts, molts anys, molt lluny. Geològicament els anys són, ja podem comptar, de milions. Es diu molts cops que la vida a Mart va desaparèixer fins i tot abans que a la Terra aparegués. Per tant, clar, jo la part científica no la coneixo tant, però la veritat és que estem parlant de molts i molts temps.
2: I com és Mart? Tu que vas cada dia al planeta, com ens traslladaries, a més ara que estem a la ràdio que no podem veure imatges, com ens faries un retrat del que tu veus a través dels ulls del robot?
1: Doncs Mart és s'entén que és el que serà el futur de la Terra en algun moment. Mart és un planeta que està més lluny que la Terra del Sol, per tant és fred, és un planeta fred, on fa molt fred, i és com un desert avui en dia. Li diem el planeta roig perquè quan el veiem amb telescopis o fins i tot les fotos de la superfície semblen roges, vermelles, i és perquè té un òxid que s'ha generat amb el temps que dona aquest color ataronjat i vermellenc. Però de fet em va impressionar molt quan vaig començar a treballar, després d'haver tirat amb un làser a una roca o fins i tot després d'haver intentat agafar un tros de mostra del terra, quan tirem una foto i l'analitzem veiem que la foto allà on hi ha hagut el tir o l'extracte, que és de color gris, com la lluna. És a dir, Mart té aquesta capa d'òxid, que és una espècie de pols que s'ha creat al voltant de tot el planeta i que fa que tingui el color vermell que coneixem. Però és només una capa molt fina. A sota torna a ser color gris molt semblant al regolit, que li diuen el material, que és el de la lluna. Per tant, això ja dona també molt joc, no?, a intentar interpretar. I es creu que molts astres d'aquest tipus, com la Lluna, com Mart, si no tenen vida perquè les condicions no s'hi han establert avui en dia en aquest moment, doncs deixen de tenir també característiques bàsiques com un color o formacions diferents. El que passa que Mart, per exemple, ja quasi bé segur que hi ha hagut vida en algun moment, no sabem de quin tipus, però segurament hi ha moltes formes geològiques interessants a estudiar, el que es podria ser equivalent a estudiar rius, congostos, com hi ha fins i tot cadenes muntanyoses petites i molts cràters d'impactes. Per tant, hi ha molta riquesa geològica i tota aquesta riquesa geològica els fa portar a endevinar que potser sí que hi ha hagut en algun moment algun tipus de matèria líquida que estava al voltant, ja sigui lava, aigua, no ho sabem, però algun tipus de matèria líquida que estava voltant el planeta.
2: Perquè entenc, o sigui, el mapa, que ens entenguem, de Mart, el tenim o l'esteu, sí, amb els rovers l'esteu?
1: No, el mapa a gran escala s'ha fet amb satèl·lit. Amb satèl·lits i sondes que estan tirant imatges des de l'òrbita de Mart, i hi ha zones que estan molt, que se sap molt exacte com són. De fet, el lloc d'aterratge dels rovers marcians es va determinar en funció del relleu que se sabia via la fotografia. Per tant, es va determinar on seria més interessant d'enviar els rovers, per precisament tots dos estan a llocs geològics molt diferents, perquè hi hagi més possibilitat d'estudiar més coses. Doncs això es coneix bàsicament via la fotografia. Després el rover sí que a la feina que fan és fan una feina de camp molt detallat. Tenen una mobilitat mitjana d'uns 10-15 quilòmetres per dia, que és poquet, però els permet, doncs, tots els anys que fa que hi són, sobretot el primer amb 13 anys, d'haver recorregut molta distància i d'haver anat a inspeccionar llocs geològics diferents, per exemple, a la vora d'un cràter, a la serralada d'una de les muntanyes molt altes. Per tant, ells fan treball de camp. És difícil, evidentment, trobar les coses que volem exactament on hi ha el rover. Per això es complementa amb dades que venen de satèl·lits.
2: I ara que ens dius això de que Mart potser, no? Segurament hi va haver vida per fa molts anys, no sé si quan tu que estàs en contacte, doncs, això, amb aquest planeta i amb l'espai en general, si encara

0: tipus de vida que podem generar coneixement és una cosa molt especial, molt especial, i que de fet segurament si algun dia trobem vida en algun altre lloc seran organismes molt bàsics. Això és el que s'espera en un principi. Per tant, sí, és un, com un miracle, com dius, sí.
1: Perquè, clar, parlant de Mart, inevitablement de parlar de marcians. No sé si és una cosa que, no, que tu et preguntes a vegades, no? Més enllà de la... Evidentment, amb tota la teva, tot el teu coneixement científic, però no sé si també a vegades penses si hi ha vida en algun lloc. Com te la imagines, tu? Te la imagines així bàsica, com dius?
0: Sí, o... jo crec que sí. No sé, és molt difícil aventurar-se, però perquè l'univers és enorme, no ens podem arribar a imaginar les distàncies de les quals parlem. Quan volem enviar informació, enviem informació o rebem informació d'una estrella via la llum que generen, parlem d'anys llum de distància. Per tant, les distàncies són supergrans, la matèria que hi ha és enorme, per tant, sí, jo crec que sí que deu haver alguna forma de vida, perquè per probabilitat n'hi ha d'haver. Però per probabilitat, això mateix que deia, seria més fàcil que hi hagués un tipus de vida molt primitiva que no pas un tipus de vida complexa com la que tenim avui en dia a la Terra, que potser hi és també, aviam, no està exclòs, però potser seran ells precisament els que es ficaran en contacte amb nosaltres algun dia, o potser és una vida d'un altre àmbit completament diferent que no ens podem ni arribar a imaginar, entendre o visibilitzar avui en dia.
1: Clar, la nostra vida, la nostra complexitat d'organitzacions, no? Socials, polítiques, tot un... Llavors costa potser mirar les altres possibles formes de vida sortint d'aquests esquemes.
0: Sí, exacte, sí, sí.
1: I, clar, també Mart tinc la sensació que té tota una altra capa, no? Que és aquesta cosa, potser no sé si és la cara més fosca de tot, no? Penso com... bueno, aquesta idea també, no? de que s'aparta a vegades, no? Amb el canvi climàtic, no? Com si hi hagués els rics que volen deixar la Terra per trobar un altre lloc, o tots aquests viatges turístics, o no a Mart, però vull dir, aquesta idea, no sé com vius tu aquesta, tota aquesta altra cara, no? D'aquesta cosa com de Mart, com l'última frontera, no? També colonitzadora, quasi, però ara suposo que també els humans tenim necessitat d'explorar, no?
0: Clar, és una cosa que s'haurà de gestionar en els pròxims anys. El que podem dir és que anar a viure a Mart com a substitut de la Terra no serà així. Els humans ens hem creat a la Terra, som molt fràgils, no podem suportar radiacions elevades. Gràcies a l'atmosfera podem viure a la Terra, perquè l'atmosfera de la Terra ens protegeix de tota la radiació solar i còsmica que hi ha. Per tant, tant sols imaginar un viatge humà a Mart, avui en dia és impossible. No som capaços de resistir aquesta radiació. Per tant, viatges entre el sistema solar ja són molt difícils, no estem a punt, el nostre cos no ho suportaria. En canvi, viatges amb robòtica és el que és més viable avui en dia. Llavors, anar a viure a Mart ara mateix, no? Això està clar. Per tant, el que hem de fer és cuidar el nostre planeta, perquè és el planeta Terra el que ens pot donar solucions, sobretot si en tenim cura o si trobem nosaltres mateixos solucions aquí, perquè ni la Lluna, ni Mart, ni altres llocs podrem arribar-hi fàcilment i el nostre cos no aguantarà. Sí, sí.
1: Ara parlaves de la fragilitat dels humans, abans m'havies parlat de la fragilitat de la Terra. No sé si és una cosa, una de les conclusions a les que arribes tu sovint, que som una espècie i som un planeta fràgil, no?
0: Sí, aviam, la Terra és fràgil també perquè ens hem adonat que els actes humans tenen conseqüències ja directes i greus a la Terra. Si els actes humans s'haguessin parat abans de la revolució industrial, segurament viuríem tots en harmonia amb el planeta i ningú seria fràgil en aquest sentit. La fragilitat de la Terra també és quan la veus des de l'espai, que te n'adones que és un puntet blau molt petit. Quan hi ets, evidentment, ens sembla immens i plena de recursos i tal. També és la perspectiva que hi donem. És a dir, un cop tu la veus, un puntet blau dins de la immensitat de l'espai, evidentment que és fràgil. En canvi, si tu la tractes bé, no hi apliques tecnologia o tot el que hi hem fet durant aquests anys des de la revolució industrial, per cuidar-la, doncs estaríem tots en harmonia. Per tant, hem de tornar a provar de trobar aquest equilibri, perquè nosaltres cuidem

0: amb la Terra, perquè gràcies a la Terra nosaltres vivim i no hi haurà cap altre substitut viable fàcilment.
1: No sé si aquest veure-la com un punt blau a nivell més personal et fa a vegades relativitzar algunes coses.
0: No, al contrari. Al contrari, no. Està clar que és molt important no cuidar-nos uns als altres, perquè és el que sabem fer, no? Sabem respirar i viure aquí, i és on hem evolucionat. Per tant, lo important és el que som aquí, sí.
1: I gràcies, Lourdes. Per acabar, tinc dos preguntetes curtes, que són una, si hi ha alguna cosa, aprofitant que et tenim aquí, si hi ha alguna cosa del, no, del teu dia a dia amb la feina que t'agradaria compartir, alguna cosa que pensis, ostres, això la gent que no està en aquest món no ho sap i vindríeu a compartir-ho. I l'altra, també pensant en també, no sé, futures vocacions també científiques i això, si hi ha algun tema, alguna cosa que creus que, o que tu dius, crec que s'hauria d'explorar això, no? Algun tema que creus que seria interessant o que creus que té camí per córrer.
0: Vale. Potser el que diria, com interessant, és que la gent que no tingui por d'aventurar-se a aquests tipus d'estudis, carreres o orientacions professionals, perquè és un món que és de fàcil accés, de fet. Qualsevol tipus de persona amb estudis una mica d'enginyeria o científics hi pot accedir. Hi ha gent tècnica també que hi treballa, els fabricants de diferents tipus de materials o experiments. Per tant, que ressaltaria això, no? Voldria dir a la gent que no tingui por, que no ho vegi com una cosa desconeguda i llunyana, perquè és una cosa real que està passant i molt interessant, que pot obrir moltes portes i que et fa reflexionar també a molts altres temes. Per tant, que la gent no tingui por a aventurar-se i que no ho vegi lluny, que al contrari, que s'ho faci seu i que ho senti com una part de l'humanitat, que és de tots, el coneixement, i que imaginin i que es deixin portar per les seves passions i el que els agradi, encara que semblin somiadors, però que ho siguin. I llavors, respecte... perdona, el
1: sí, sobre si hi ha algun tema que creus que bueno, encara t'he recordat per explotar,
0: sí.
1: O com?
0: Sí, recordat per explotar, pues, aviam, molts. Cada porta que obrim per intentar entendre com estem fets els humans i com podem anar més lluny, cada porta ens obre 10 camins diferents d'exploració. És a dir, la gent que estudia alguna cosa de bioquímica, de què passa la bioquímica a l'espai, si aprofundeix una mica trobarà 4 altres coses interessants per explorar. Per tant, no te'n vull citar alguna en concret, perquè n'hi han tantes que qualsevol tipus de passió o d'interès, és una mica junt amb la pregunta d'abans, no? Que et pot donar, doncs, molta felicitat i molta recompensa també professional de poder dedicar-te a una passió, i n'hi ha moltes, vull dir, hi ha molta exploració tant a l'espai com a terra, com en factors humans també, perquè com dèiem abans, per exemple, tot per tornar una mica al tema dels astronautes, és molt important el factor humà, de com ens comportem els uns amb els altres i la socialitat que tenim. Per tant, aquí també estudis de tot tipus, de psicologia fins a interaccions humanes, comunicació, mil coses. Per tant, són camps que tots estan per fer, que és una exploració contínua i que no en vull ressaltar cap en concret, perquè tots són molt interessants per tothom.
1: Moltes gràcies, Lourdes, gràcies per venir avui a l'Hora dels Països Catalans i molta sort amb les exploracions.
0: Moltes gràcies. Fins aviat.

0: William Lopez, Serge Lopez et Jérémy Rolando, haute Toulouse, César Escoute des radios Occitanie et Art, on n'entra pas Esther Mimar, Père Parla del Casal Catala.
1: Alors nous sommes avec Sylvie Gamizens qui est vice-présidente du Casal Catala de Toulouse. Bonjour, adicias, adieu, adieu, bon dia. Le Casal Catala c'est quoi?
2: El Casal Català
1: en general.
2: És el...
1: I en particular el de Tolosa.
2: Vale, doncs el Casal Català són representació de Catalunya fora de Catalunya per fer la promoció de la cultura catalana. I el Casal Català de Tolosa va ser fundat pels exiliats de la Guerra Civil. Vam celebrar els 80 anys l'any passat i al principi era un lloc de trobada dels catalans per guardar la cultura, les tradicions, i a poc, clar, s'ha obert també als francesos, als tolosencs, per mostrar la cultura catalana i vam començar després d'uns anys a també fer classes de català i diverses coses que estem seguint ara.
1: Donc, on parle de cultura catalana, hi ha des casals catalans à travers le monde?
2: Oui, hi ha des casals catalans en Europe, hi ha, je pense, au total, plus d'une centaine de casals catalans dans le monde entier, à Tokyo, voilà, beaucoup en Amérique du Sud, puisqu'il y a une grosse immigration des républicains.

0: Occitanie.
1: Occitanie de Zuos.
2: Ha deixat gravar molt bé. Això és la veu dels Països Catalans a Ràdio Occitanie.
3: Avui a la veu dels Països Catalans hem agafat les coses, hem agafat els micros i hem decidit sortir de l'estudi i anar al carrer, perquè ja comença a fer bon temps, ja comença a ser hora de fer converses a la fresca. Això té una contrapartida i és que no tindrem la qualitat sonora d'un estudi, per tant demanem també disculpes d'entrada. Però és que no ho podíem fer d'una altra manera, perquè hem baixat fins a Barcelona per trobar-nos amb l'Albert Lloreta. Bona tarda, Albert, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Bona tarda.
3: L'Albert fa moltes coses. És realitzador audiovisual, blogger i expert en cultura digital. I l'hem convidat perquè és el nostre home d'internet. Avui a la veu dels Països Catalans volem parlar d'això, d'internet, aquest invent que ja fa unes dècades va revolucionar les nostres vides i potser avui en dia no en som prou conscients perquè el tenim totalment integrat.
5: What is internet anyway?
6: Internet is that massive computer
5: right.
6: network,
5: mm-hmm.
6: the one that's becoming really big now.
5: What do you mean that's big? How does one? What do you write to it like mail?
6: No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what internet is?
5: No, she can't say anything in 10 seconds or less.
6: Oh, Allison will be in the studio shortly.
5: What
6: does it mean?
7: It's a giant computer network made up of. Started from.
5: Oh, I thought you were going to tell us what this was.
6: It's like a computer
5: in the
6: billboard.
7: It's not in. It's a computer billboard, but it's nationwide.
6: Right.
7: It's several universities and everything all joined together.
6: Right.
5: And others can access it.
6: Right.
7: And it's getting bigger and bigger all the time.
3: Això que acabem de sentir és un tall d'un magazín televisiu nord-americà que es va emetre a principis dels anys 90. Com heu sentit, els presentadors en aquest moment no es posaven d'acord a l'hora de definir aquest fenomen nou i creixent, aquesta cosa anomenada internet. Què és internet? Per què serveix? Es preguntaven. Sembla que no ho acabaven de tenir clar, però a jutjar pel final del tall, aquest it's getting bigger and bigger, és a dir, cada cop s'està fent més gran, potser sí que intuïen que allò els canviaria la vida, ens canviaria la vida. Avui, tres dècades més tard, podem afirmar que tenien raó. Internet forma part indiscutible de tots nosaltres, de la manera com existim al món i com ens relacionem. De fet, avui la majoria dels debats són al voltant de com podem fer-ho precisament per desconnectar-nos d'internet. I ja no parlem de la intel·ligència artificial. Han passat 30 anys, però encara ens costa definir què és internet. Per això, comencem per aquí. Albert, què és per a tu internet?
4: És molt curiosa la pregunta, perquè no és fàcil, com bé deies. Hi ha el Ben Darloff, no?, que diu que és un llenguatge, bé, que tècnicament és el que és un llenguatge que fa que diverses xarxes d'ordinadors parlin entre elles. És a dir, un llenguatge, un protocol concret, és a dir, un alfabet i unes normes que fan que diverses xarxes d'ordinadors puguin interrelacionar-se. Internet ve d'internetwork, que és literalment això, no?, una xarxa de xarxes. El Ben Darloff diu que és un esperanto d'ordinadors, que també em sembla maco. Però jo crec que, per fixar-nos en com la definició tècnica que és aquesta, tampoc acaba d'explicar com el fenomen. I el fenomen, a mi em fa la sensació que és més com una mena de substància estranya que s'estès com pel món, no? I que ens connecta els uns als altres, tant des del nivell més micro de les nostres vides com les estructures dels llocs on vivim, d'una manera instantània i, diguéssim, també com condicionada per unes forces variants. I això fa que sigui molt difícil de que nosaltres des de dins puguem dir això és l'internet i això no. És com aquells peixos del David Foster Wallace, no? Del conte del David, com, no d'ell, però com que ell va popularitzant que dos peixos joves es troben un peix gran que es creuen i el peix gran els diu: "Què tal, nois? Com està avui l'aigua?" I els dos peixos joves es miren: "Què és l'aigua?" No, doncs nosaltres una mica ens passa el mateix amb l'internet, on fa la sensació, i per això és tan difícil com d'aterrar.
8: Em sembla molt bona metàfora, que no sabem què és el dins i què és el fora. Però clar, això no sempre ha estat així.
4: No.
8: Volem preguntar-te quins són els teus primers records amb internet.
4: Ui, jo en tinc un de claríssim, que és la primera vegada que em vaig connectar a internet, que devia ser, doncs, si això és l'any 94, un parell d'anys més tard. Crec que el meu pare va trobar a la contraportada del diari Avui, un lloc així, una adreça, que va dir molt, molt emocionat el dia que ens va arribar un router a casa, 56K i tot allò, que ho provéssim, no? I vam anar al Netscape i vam connectar, vam començar a posar doncs, les lletretes, que eren bàsicament la pàgina web del Louvre i el, en concret la de la Mona Lisa. Llavors jo tinc molt el record del primer cop que vaig connectar a internet de veure com el, els, les línies de píxels baixant fent la cara de la Mona Lisa pensant, uah, això és increïble, no? O sigui, a veure, la Mona Lisa, de fet, és potser la imatge més vista de la història de la humanitat, però a mi em sembla increïble com haver-la invocat nosaltres i haver fet que de cop tinguéssim la Mona Lisa en aquella pantalla. Segurament la teníem en 15 llibres d'art, no? Però, i des d'aquell dia, això és un, el primer record com que he retingut des de llavors molt, no? Després n'han vingut molts d'altres, que cada etapa, diguéssim, que té una mica com els seus imaginaris, i això també és maco de pensar com si fossin llocs que has visitat o cases on has estat i que després algunes desapareixen, d'altres les pots trobar com amb fotos i d'altres segueixen actives, no? Però aquesta és la primera.
8: I per què el Louvre?
4: Perquè és la pàgina, és l'adreça que va trobar el meu pare. Al principi no és que tinguéssim un cercador i poguéssim buscar les coses, teníem adreces. Llavors jo recordo tenir una llibreta on m'anava apuntant adreces que trobava pels diaris i les revistes o la tele o llocs així, i me les apuntava i anava a l'ordinador de tant en tant i provava sorts. Normalment m'equivocava amb alguna lletra o no, tal, però carregar aquella pàgina era tot un, no, tot un fenomen. Era una cosa molt bonica. I la Louvre va ser la primera per casualitat.
8: Sembla molt significatiu per això, no? Que sí, que fos un museu, no? Com aquesta idea d'internet també com un lloc on replicar potser els museus.
4: Sí, ara que ens diem que tenim la informació, o sigui, tanta informació que estem saturats, a mi m'agrada molt pensar que el món que va fer veure néixer l'internet no era un món com pur i cristal·lí sense res, no? L'internet neix als 90, que és un moment que ja tenim el cervell ple d'imatges, carregadíssim d'imatges i d'informació. Vull dir que no, que a vegades aquesta dicotomia que fem de no, és que ara realment la vida està tan plena d'informació que no la podem sostenir, jo crec que no és que el món d'abans fos un món buit, no? Llavors per mi és també un punt d'irònic que fos la primera imatge que fos aquesta que durant el segle XX hem vist tantíssimes vegades reproduïda i replicada, imitada, caricaturitzada i tal. Sí, sí, això.
8: I com una de les coses que m'interessa de parlar avui amb tu era també d'intentar veure com, no, en aquests 40 anys, 30, perdona, des dels 90, com, justament com hem arribat en aquest món de saturació, no? Potser, de com internet ens acaba. Ara parlem molt de l'economia de l'atenció, no?
4: Sí,
8: i com
4: sí.
8: Ara estem sense poder cap sortir, no?
4: Clar, hi ha una cosa curiosa que és aquesta manera de viure l'internet d'aquests 30 anys està molt condicionada per un procés de privatització que es va donar a principis dels 90, és a dir, que de cop la xarxa del que era l'internet, que havia sigut una xarxa desplegada amb recursos públics i de fet es diu que originalment des de l'entorn militar, o sigui, se sap, però sobretot la xarxa de l'internet en si des de les agències de recerca i investigació d'universitats nord-americanes, hi va haver un procés molt ràpid i molt opac de privatització, i allò va determinar molt com els següents 30 anys de la nostra vida. I és molt fort perquè sempre passa, no?, que una petita decisió en un lloc molt concret té moltes repercussions, però aquesta, déu-n'hi-do, perquè és una sèrie de decisions sobre una infraestructura que en aquell moment ja era prou potent, però que ningú es podia imaginar que seria el que és avui, es va privatitzar sense un procés de garanties ni de treball de manteniment d'una vocació, d'unes intencions socials concretes, i d'allò, d'aquell error de privatització que era molt, a més, en culturalment molt apropiat pels 90, no? La festa de la privatització, d'allò hem viscut aquest procés de 30 anys, que jo crec que no ha sigut més que un procés de que aquest internet privat s'ha anat fent cada vegada més precís i més, i ha anat aprenent més bé les eines per extreure el que qualsevol negoci privat vol extreure, que és una sèrie de recursos econòmics, i a la vegada també, doncs, cada vegada els estats i els governs del món han après de forma més hàbil a extreure'n dades i informació i perseguir, diguéssim, idees polítiques i espais polítics que no són del seu interès. Vull dir que el que aquest procés d'enfosquiment que hem anat veient els darrers anys, jo crec que ja existia des de l'origen. No és que hi hagués una mena d'Arcàdia feliç que després es trenqués, sinó que simplement s'ha anat fent cada vegada més eficient i més precís, no? I per tant aquest procés de 30 anys no és que sigui l'únic internet possible, és l'internet que les decisions de privatització originals hem heredat, o sigui, no? La conseqüència d'aquell procés de privatització original.
8: I encara que no fos una Arcàdia feliç al principi, d'aquest origen, d'aquestes promeses més, potser més utòpiques o més de connectar-nos, sí, lliurement, què hi havia? O sigui, quins exemples en tenim de l'origen d'internet, de tot això?
4: O sigui, d'abans de la privatització, sobretot, veiem que tota la gent que va estar participant en el procés de concepció de l'internet ho feia des d'aquesta mirada oberta, fins i tot un punt revolucionària, utòpica. Tens la Lee Glider des d'ARPA, des d'aquesta agència del Departament de Defensa dels Estats Units, que és el que comença a desplegar el concepte original, que la seva vocació, el seu interès com a psicòleg és millorar la relació entre homes i màquines amb una simbiosi molt científica i acadèmica, no? Tenim gent com el Raymond Tomlinson, que justament és l'inventor del correu electrònic, que és un enginyer de Nova York, que el tio bàsicament va dir: aquesta xarxa d'ordinadors necessita un espai, una eina per connectar els usuaris, i per tant va crear aquesta idea que per ella era tan tonta i banal com el correu electrònic. La roba la va trobar d'una màquina d'escriure, va dir que té sentit, ads, no? Però, i aquest tio el poso d'exemple perquè, tot i haver creat el correu electrònic, és algú que mai es va imaginar, ni va perseguir, ni va considerar que fos necessari cobrar cap mena de royalties, ni muntar cap empresa, ni res per l'estil. I el mateix passa amb Tim Berners-Lee, que des del CERN de Ginebra concep el World Wide Web i el que realment la major part de gent entén com internet. Tota aquesta gent va construir totes les peces que han anat fent que l'internet sigui possible des d'un esperit purament vocacional, o fins i tot desitjant un món millor. És que sembla molt naïf dir-ho així, però és que literalment l'origen de l'internet és aquest. I el procés de privatització que fa és esborrar una mica aquesta història i explicar-ne una altra, que és, no, la febre de l'or, aquesta de perseguir el teu negoci, arribar a adaptar-te als nous temps, córrer, la febre dels 2000, i per tant, sí, per mi l'Arcàdia feliç és la dels que es van imaginar l'internet abans que es desplegués. I potser la dels primers anys aquests en què, com que el control no era tan precís, van poder sorgir projectes i comunitats que segueixen actives, no? Molt interessants, molt potents, molt més lliures que les d'avui en dia, molts fòrums en els que la identitat dels usuaris no era l'important, sinó el que podien aportar a la conversa, i posar un exemple que seria molt entrar en el meu món, però vull dir que cadascú que ha viscut aquests primers anys té la seva trajectòria concreta que passa per aquest fòrum, per aquest espai, per aquest no sé, per aquesta comunitat, etc. Vull dir que jo crec que això, no? que potser l'internet d'avui té cada vegada menys espais d'aquests lliures, o fins ara almenys hi ha hagut un procés d'escanyament en què aquests espais lliures han desaparegut. Ara sembla que estem en un moment de fricció i de guerra per redefinir-ho, no?
8: De tot aquest temps, jo no ho vaig veure, però em sembla fascinant. Clar, avui en dia potser no hi pensem, no? I tothom és creador de contingut, sí, i tothom publica coses, però aquest canvi de paradigma que devia suposar de passar d'un món, no?, amb mitjans de comunicació, amb unes jerarquies, amb prescriptors culturals, tot, i de cop obrir-se les possibilitats, no?, d'això d'un fòrum on tothom pogués parlar lliurement o camuflar la identitat, potser, per parlar de debats que potser no troba altres espais, conèixer gent nova, no?, com de cop tot aquest altre espai, no?
4: I trencar les distàncies, no només, o sigui, físiques dels teus entorns, però també socials i fins i tot temporals. És a dir, una cosa que és preciosa a l'internet és que és un repositori d'aquestes converses, sobretot si és un internet de veritat, diguéssim, com en els seus orígens es va dissenyar, no?, que és que sempre accessible diguéssim, amb prou capacitat de connectar enllaços com per poder arribar a tot arreu. I a mi m'agrada molt pensar que l'internet no només trenca les distàncies físiques entre dues persones que viuen molt lluny de l'altra, sinó també les distàncies temporals. L'ideal seria poder-nos enganxar una conversa que es va començar l'any 92 a Usenet, no? Que no sigui possible és també una de les conseqüències d'aquesta aplicació privada i que ha intentat sempre com trencar l'internet en petites bosses aïllades de continguts monetitzables, no? Vull dir que en realitat l'internet, la seva oferta al món era aquesta, no? Com un contingut i unes relacions completament accessibles des de qualsevol punt de l'espai-temps. Això és una meravella. Ojalà s'hagués mantingut durant aquests 30 anys, però no ha sigut així.
8: Hem parlat del correu electrònic, de la roda, del World Wide Web, i hi ha un altre tema que potser també el tenim normalitat, que és la qüestió dels enllaços, no? De clicar una cosa i obrir-se una altra, que potser és com funciona més el nostre cervell. I recentment tu has publicat un vídeo amb llibres per pensar a l'internet i parlaves d'això de l'hipertext.
4: Sí.
8: No sé si podries explicar una mica d'on surt aquesta idea, perquè també és una cosa ben curiosa.
4: Té molts orígens, l'hipertext. I això és molt, molt maco, perquè també llegir el FAP algun altre llibre que deia, internet és com una catedral, dir qui ha fet què és absurd, no? La catedral és una força, una construcció col·lectiva sempre, però hi ha diversos punts d'origen, i el que és més interessant és veure que conceptualment l'hipertext és una idea, no sé com dir-ho, que va més enllà de la seva aplicació pràctica d'avui en dia. És el concepte que tot document o tota creació humana està enllaçada amb un passat, amb una sèrie d'informacions que venen del seu historial i de la seva història, i també potencialment en el futur i cap a altres documents, no? Hi ha un projecte que es diu Projecte Xanadu, que és el projecte que va dissenyar i construir un personatge molt curiós que ara me'n recordo com es diu, sí que hauré de buscar-ho a internet, però per això està mira, en 5 segons te'l dic. Sóc fatal pels noms. T'ho torno a dir, si no. Ted Nelson, això. Aquest geni boig és un senyor que als anys 60 s'imagina una manera de fugir del paper, no? Ell diu, hòstia, l'ordinador ens obre la porta a poder travessar el paper i connectar totes les idees que tenim els humans entre elles sense aquesta mena d'encotillament limitant del paper i del dinar 4 i del text pla. I ell concep una mena de sistema molt complicat i molt rebuscat per fer això possible en un entorn digital. El seu projecte no prospera mai, no ha acabat sent el nostre hipertext, però sí que ha influït en el que després el Tim Berners-Lee, des del CERN de Ginebra, va com conceptualitzar, i que és un invent meravellós. Si ho penses, és de les coses més increïbles que hem fet els humans, que és una mena de màquina del temps instantània a tot el coneixement humà en tot moment. No només el coneixement humà, les seves emocions, pensaments i vivències en temps real, passades, trencant absolutament totes les fronteres possibles del coneixement, no? També en aquest entorn virtual que és com que permet una reproducció infinita dels continguts. Vull dir que si avui en dia un enllaç no és res, o sigui, és una cosa, el pitgem 70 vegades al dia de forma automàtica i sense ser conscients de les repercussions del que estem fent, però és una meravella, perquè és el primer cop en la història humana que tenim una eina tan ràpida d'una relació amb la cultura i amb la creació humana automàtica, o sigui, i interactiva, diguéssim, no? I per mi un dels problemes del món d'avui és, més enllà d'aquesta aplicació privada de l'internet, és que encara que l'internet fos el de veritat, el bo, el que ens imaginem lliure, crec que no som gaire conscients de com està afectant aquest invent al món, encara que fos el millor invent possible, hi ha una distància molt gran entre el que realment, com realment internet pot transformar el món i la nostra percepció quotidiana d'un enllaç o aquestes petites eines com un res, tonteries del dia a dia, no? Crec que com que els humans ens acostumem a tot, tenim aquesta virtut d'acostumar-nos tant al millor com al pitjor, hem perdut la perspectiva d'entendre fins a quin punt és meravellós això, no? Però jo com ara que estic com dedicant molta energia com a pensar-ho fredament, és increïble. És a dir, això clarament hi ha un món abans i després de l'enllaç, però encara no en som conscients ni tan ni molt clar com serà aquest món post-enllaç, no? Ara que tothom parla de la IA, a mi em sembla que l'enllaç és un, conceptualment és un canvi per l'humanitat molt més bèstia que el fet de crear una forma més intel·ligent de màquina de la que fa 30 o 40 anys que ja existia la intel·ligència artificial, no? Vull dir que, bé, soc un gran defensor del poder infinit de l'enllaç.
8: Tu quan dius això vols dir que no valorem prou les potencialitats que encara pot tenir? O...
4: I que no entenem com canvia les regles del món, en el sentit que que la informació es mogui de manera automàtica en totes direccions i sense, diguéssim, límits jeràrquics, i que aquesta informació sigui transformable i recompartible en altres enllaços, i que tots aquests enllaços facin una mena de malla, fa que la manera en què la cultura i la societat es construeix canvi radicalment, i idees que eren opaques deixin de ser-ho, i que influències antigues es reconnectin d'una manera rara. És com que sacseja totes les lògiques culturals del món anterior i fa que puguin ser molt diferents. Dic puguin ser perquè segurament en el món de l'internet actual, tot i que l'enllaç és molt potent, dius, hòstia, les dinàmiques polítiques i socials no són tan diferents, no? I no ho són perquè, altra vegada, l'aplicació de tot aquest sistema ha sigut molt concreta, i també perquè estem a les beceroles, jo crec, d'aquest món, d'aquesta era de l'internet, no? Penso que és molt difícil predir i entendre com serà el món d'aquí uns anys, però clarament el fet de que l'enllaç tindrà un paper claríssim en la... segueix, ja té, però encara el tindrà més clar en com es reconstrueix, doncs, la idea de nació, la idea d'identitat, la idea de cultura, de col·lectiu, de família. Crec que ataca tants fronts a la vegada que es fa molt difícil com agafar, com controlar el globus i baixar-lo i dir, vale, això és això. Però que la seva implicació és gegant, això està claríssim.
8: No, em fas pensar també que deu canviar la manera nostra de percebre el món, no? Perquè...
4: no només de percebre'l, sinó de construir la nostra vida. És a dir, jo a vegades penso en... si em fessin dir, d'acord, en aquesta barca hi ha tot el que és el món offline, per dir-ho així, no? És a dir, doncs les places, els carrers, la gent, el contacte amb altres humans, i per l'altra banda hi ha, doncs, tot el que passa en aquest món, ecosistema d'enllaços connectats. En quina part de... En quina de les dues barques tens més pes de la teva vida? I a mi em costa respondre aquesta pregunta, perquè evidentment, doncs, la família... quan no estic parlant amb ells per WhatsApp o per Telegram o per Signal o pel que sigui, que és el 80% del temps, doncs els veig a la vida real i els disfruto i tinc una relació purament analògica amb ells, no? Però moltes parts de la meva vida, de la meva identitat com a persona, del meu imaginari, del que puc somiar que vull, o de les coses que em fan por, de les transaccions, els diners que tinc, la música que escolto, el cinema que decideixo veure o no, les discussions que tinc amb els col·legues, una part molt important de la meva vida, no et sabria dir quin percentatge, però jo crec que és la major part, està construïda en aquest garbuix de llaços que està aquí flotant en algun lloc. I això és un canvi important per la gran majoria de la gent. I no entendre això fa que, doncs, que haguem sigut com molt passius a l'hora de reivindicar els nostres drets en aquest altre món, o de dir, ei, jo pel carrer tinc uns drets, doncs en aquest altre espai on construeixo gran part de la meva vida també hauria de tenir aquests drets i m'hauria de prendre en sèrio aquest altre món, no? Aquesta és una mica la idea.
8: Ara em vés pensar, és un tema potser molt tangencial, però amb el tema de la petjada digital, no?
4: Sí, sí, sí.
8: No sé si és una cosa que et preocupa.
4: Sí, o sigui, penso molt en la petjada digital i en la petjada analògica, és a dir, sí, si vols dir el nivell de recursos.
8: Sí, bueno, i tant, no, i també no pensava en això, que també, sinó més en aquesta cosa de tot el rastre que deixem a internet. De
4: com de memòria. Sí, és veritat que això hi ha un llibre molt interessant que es diu The End of Forgetting, que va d'això, no? De la dificultat d'esborrar etapes anteriors en aquest món d'enllaços, i posa l'exemple, no, que normalment la sal de l'adolescència, l'adultesa, tu pots, no, l'adolescència és un moment complicat on pots experimentar, i l'adultesa et serveix com per esborrar algunes coses i fer-les set, no? I que moltes de les plataformes i estructures digitals que hem generat això fan més difícil, no? I és cert. Per altra banda, la mena de petjada digital que tenim avui dia, tan vinculada a la nostra identitat de DNI i tan com una còpia de la nostra identitat analògica, no és l'única possible en el món digital. Jo potser tinc tota una vida digital privada molt potent com Albert, però m'agradaria que la meva petjada digital pública pogués tenir altres identitats. Ja pot ser així, però diguéssim que tot l'ecosistema m'empeny a ser la verdureta tota l'estona, tot arreu, i això sí que és una petjada complicada, i sobretot nosaltres potser ja som una mica més grans, però per la gent més jove que construeix la seva identitat des de zero en aquest sistema, és un problema.
8: I també, lligant el que parlàvem abans, no? Que potser ara el món que tenim no és tant el dels fòrums anònims, sinó aquesta cosa de la marca personal. No?
4: Clar,
8: I tots al final, bueno, tots estem jugant aquest joc i tots...
4: Sí, és que la petjada digital només és un dels problemes. Per mi el problema principal és que quan construïm de forma autoconscient la nostra identitat en temps real en aquests ecosistemes, fem com una transacció rara entre qui som realment i la imatge que volem projectar, i som capaços de vendre qualsevol aspecte de la nostra vida a canvi de la moneda aquesta d'aquest sistema tan perillós de l'atenció a canvi de l'atenció, no? I jo crec que aquest és el problema real de construir la teva identitat en aquests entorns concrets, privats, no? Que és que ja no saps si estàs construint la teva vida realment o estàs construint una mena de negoci basat en la teva identitat real. És molt difícil, i sobretot, per exemple, per la gent que es dedica a la cultura, que no pot fugir d'aquests espais perquè li va el pa, sempre penso que és una situació molt, molt difícil, perquè no poden fugir-ne, són els que menys poden fugir perquè en depenen, i a la vegada estan sense voler deformant qui són i el que fan per encabir-ho en aquests tubs cada vegada més estrets, no? I que sí, és complicat.
8: Per seguir, jo per tancar una mica amb aquesta història, breu història d'internet que fèiem,
4: sí, sí.
8: Tu fa poc vas publicar un vídeo que va tenir molt ressò on parlaves dels tres internets.
4: Sí.
8: Què és això, la teoria dels tres internets?
4: Els tres internets no és més que intentar, això que dèiem d'aquest procés de 30 anys d'enfosquiment, d'intentar posar-li un nom, no? La idea és que hi ha hagut tres etapes des d'aquests mitjans dels 90 en què l'internet ha fet coses diferents i les ha fet a partir d'elements centrals diferents. El primer internet és aquest internet que dèiem més dels enllaços, i l'enllaç volava lliure, no? No perquè fos un arcadi feliç, és important subratllar-ho sempre, sinó perquè les eines de control i de la privatització estaven encara molt a les beceroles. Però en aquest entorn d'un enllaç lliure, doncs hi havia com una dispersió del coneixement i sorgien un munt de projectes i tothom era una mica fabricant de la seva petita parcel·la d'internet, i això generava un ecosistema concret, no? Aquest ecosistema el vam desplegar sense gaire consciència del que estàvem fent, i això va ser molt, molt ben aprofitat per el segon internet, és l'internet de les grans plataformes socials, que van oferir-nos la possibilitat de canviar aquell caos que era molt divertit però potser no era el més eficient possible per un internet que fos com una còpia digital de les nostres vides en uns entorns molt controlats on la promesa era ens podríem trobar amb tots els nostres amics i familiars i coneguts per seguir vivint la nostra vida analògica, doncs amb una continuació, una extensió en la vida digital, no? I l'invent aquí més bèstia d'aquest internet va ser el botó de m'agrada, el cor, que el que va fer és ja va posar aquí el truc de màgia per convertir tota aquella relació digital entre persones en un sistema de monetització i va convertir tot allò en dades, no? I això va resultar ser el negoci de la gallina d'or. Aquesta gent s'ha convertit en la més poderosa del planeta i això ha fet que segurament després d'alguns moments de que aquest sistema de plataformes ha anat com estrenyent-se i fent cada vegada més eficients els sistemes d'extracció de recursos, jo crec que s'ha arribat un moment de que s'han empoderat massa, per dir-ho així, i hem passat al tercer internet, que potser és més subjectiu, però que jo crec que és el que estem ara, que és un internet on aquella promesa ha quedat abandonada i en el que tots som simplement presoners d'aquestes plataformes i on ja no està important la nostra interacció entre uns i altres, sinó la nostra atenció pura a través del fit algorítmic, que seria el tercer element que defineix aquest tercer internet i que bàsicament determina el nostre temps al món digital, que és una mica, vol dir, el nostre temps al món. Ara mateix hi ha uns algoritmes que determinen què fem la major part del dia que estem davant d'una pantalla i això bàsicament és la fase, jo crec que final d'aquesta etapa del primer gran internet privatitzat i ara es tracta de veure si som capaços de sortir d'aquesta etapa o no. Però això seria com la teoria dels tres internets explicada així de pressa i corrents, era aquesta. Era una manera de dir la realitat que vivim ara, que sembla infinita, que sembla que sempre haguem estat així i que sempre haguem d'estar així fins que ens morim, és només una etapa d'un procés que ha anat bastant ràpid de degradació dels entorns digitals, però que té uns motius. I això vol dir també que canviant peces podem sortir-ne.
8: I que encara deuen conviure coses dels altres internets. Sí. Pensava Reddit o Wikipedia, potser són exemples...
4: Sí, més Wikipedia que Reddit. Reddit és crec que el va comprar en el moment Condé Nast i és una empresa que, per exemple, fa poc va eliminar el que el feia famós, que era, Reddit deia que era la portada d'internet, no? Perquè hi havia totes les comunitats que funcionaven a Reddit funcionava amb aquest sistema de votacions que la gent vota allò que vol que es vegi més i llavors hi havia la portada que era la suma de totes aquestes comunitats que es veies en una sola pàgina. Doncs aquesta pàgina l'empresa Reddit l'ha eliminat perquè la vol substituir per un sistema de recomanació més personalitzada. És a dir, la Cory Doctorow, que és aquest pensador de l'internet que té aquest concepte que és la enshitification, la merdificació, crec que ha arribat a Reddit. Per sort no ha arribat a la Wikipedia, crec que com que està fora del mercat i com que no té la mateixa motivació econòmica que aquestes empreses, la Wikipedia i molts altres espais segueixen fora d'aquesta lògica dels tres internets, que són capes que se superposen i que evidentment expliquen només la història de la majoria de la gent. Per sort, des de ja fa molts anys hi ha alternatives, hi ha vies de sortida d'aquí, però si parlem de l'internet parlem d'aquesta gran infraestructura i no ens podem enganyar i creure que ara és el moment del fediverse, perquè el fediverse ens agrada molt a nosaltres, però la grandíssima majoria de la gent encara no hi és, no? Arribarà aquest moment? Potser sí, però la foto és que ara no és encara, no ha arribat aquest moment exactament ja i hem de pensar de quina manera forcem i treballem perquè arribi, no? Per mi l'obsessió és aquesta, és un la major part de la gent està aquí. Com fem perquè això s'acabi? I si et fas aquesta pregunta, doncs les coses no són tan jo sempre intento ser molt optimista, però també intento també últimament dir, vaja, a veure com ho fem possible i real. Necessari ho és, això està claríssim, no? Ara vam de veure com ho fem possible.
8: I com ho fem possible? Tens alguna idea? Una pista?
4: I una de les coses bones és que el propi sistema crec que s'ha passat de rosca i no ha sabut equilibrar aquests els interessos de les plataformes amb les necessitats dels usuaris, i això és una bona notícia perquè això genera més gent disposada a renunciar a tota aquesta construcció de molts anys que ha fet en aquestes plataformes que els han segrestat, no? Per tant, això és un primer element que, tot i ser dolent, ens juga a favor. Un altre element que, tot i ser dolent, ens juga a favor és Donald Trump. Donald Trump, amb les seves creuades contra el comerç internacional, pràcticament, el que ha fet és deixar Europa, per exemple, sense incentius per mantenir acords i pactes que protegien tot aquest ecosistema digital, que sobretot és nord-americà, tot i que també és xinès, i per tant que es trenqui aquest pacte tàcit pot obrir la porta a una nova sobirania digital en clau europea, tot i que aquí hi ha els seus altres fantasmes, que és si farem un Silicon Valley europeu, si val la pena canviar Califòrnia per Alemanya, no? I això és un altre debat, però en tot cas ha obert un espai de transformació real, possible. I això és xulo. I això és una cosa que pot ser, malauradament, perquè és Donald Trump i ens està destruint el món, però sobre aquest espai de canvi que potser fa uns anys no hi era, no? I després crec que també la atenció i l'interès social pels problemes que generen aquestes plataformes ha crescut, no? Veiem tot aquest moviment de països i de la Unió Europea i tal, de prohibir les xarxes a menors, que això a mi em sembla problemàtic, però indica que hi ha que s'ha situat el problema de les plataformes digitals on toca, que és un problema societal, no? I per tant, jo crec que com es fa a partir d'ara perquè tot això vagi a bon port? Estirant aquests fils tant com es pugui i posant-los al centre dels debats polítics, dels debats d'entre amics, familiars, i creant també, doncs, fent una mica de proselitisme i mostrant i explorant i demostrant que hi ha altres maneres de viure la vida digital. I jo crec que el mateix efecte de un col·lectiu que ens ha mantingut atrapats en les plataformes privades, a mesura que s'escoli una mica d'energia cap a aquests altres espais i això es faci de forma proactiva, pot acabar fent que, mica en mica, la realitat d'un quart d'internet sigui possible, que conviurà amb el del tercer i amb el del segon i amb el del primer, com deies tu abans, però jo crec que l'escletxa, l'oportunitat la tenim davant, i per tant posar-hi mirada política, et diria, no tinc cap solució màgica.
8: Però sí, igual que molta gent va marxar de Twitter, sí. Creus que no sé si podem esperar una migració potser d'Instagram o de TikTok, de xarxes així, que no t'imaginem una mica massiva?
4: Jo crec que de TikTok crec que sí. Instagram segueix sent espai social real, no? Tinc la sensació que és com un espai que és molt difícil de substituir de forma molt automàtica. És possible, però crec que la manera és construint alternatives que realment funcionin bé i que interpel·lin a la gent, i la gent que està disposada a marxar-ne, com a mínim que faci el doble pas, no? O sigui, aquesta convivència de mantenir els meus perfils en aquestes plataformes però en creo en d'altres, i fer una migració més això, potser menys valenta, però possible. Crec que Instagram serà difícil precisament per jo crec, la meva teoria és que pel món de la cultura, perquè la cultura, justament, i la cultura és com la música, sobretot, els actors, és un món que està extremadament segrestat per Instagram i que atrau molt l'atenció dels altres. De manera que no és només que els amics i les famílies estiguin a Instagram, sinó que és que tot l'ecosistema del nostre imaginari cultural també hi és. I això el protegeix d'una manera molt especial, que potser Twitter mai ha tingut tant i d'aquesta manera tan forta, no? Vull dir que crec que, bueno, el procés de merdificació a Instagram és tan gran com als altres llocs, però les resistències que tenim, jo inclòs, de marxar-ne són més grans.
8: Moltes vegades quan parles d'internet t'he sentit parlar d'aquesta idea de la conversa pública, no? Uh-huh. Clar, no sé si siguin d'una manera o d'una altra, al final hem d'acceptar que la conversa pública avui en dia on es produeixes amb aquest tipus de xarxes socials.
4: Sí, jo crec que ara ha passat una cosa, que és que la conversa pública s'ha esmigolat una mica. Tothom es preocupa molt, no? Que es fa, durant un temps es parlava d'això, quin problema, perquè es creen com petita, no sé exactament com l'expressió que es fa servir, però com que tothom parla una mica en els seus micromons. Jo trobo que això, que de fet hi ha una teoria que em parla, que és la teoria del bosc fosc, que és aquesta idea que davant de tota la problemàtica digital ens hem retirat als nostres entorns de confiança. Jo crec que això no és tan problemàtic com sembla, perquè el problema no és que hi hagi microcomunitats que funcionin cadascuna una mica per lliure, sí, perquè si això és així, no és, que segueixin fent això i tard o d'hora les reconnectarem amb enllaços. El problema és que tot això no existeixi perquè estem tots atrapats amb la mateixa única estructura compartida, però que ens limita molt l'acció, no? Vull dir que crec que el món en què

0: Tens algun...
1: Sí, sí, darrerament, bueno, sempre he estat molt a la Wikipedia, i però darrerament crec que és un espai que em dona molta, molta pau mental i alegria, no? He de dir que YouTube, encara que sigui una plataforma social, en el fons és una plataforma de continguts, un repositori, i com a repositori té un abast molt gran d'interessos que encara estan allà atrapats. I com a paral·lel a YouTube, Archive.org ha sigut darrerament, i ja fa anys, però darrerament encara més, el repositori on he anat a buscar de tot. Sí, el que és més meravellós d'Archive.org és que intenta fer aquesta feina de recollir i retenir tot d'objectes digitals que són per definició volubles i caducs, i els manté i els ordena, i em sembla com l'ideal de l'internet, no? La Wikipedia és la gran enciclopèdia i Archive.org és el gran repositori de l'internet, i les dues funcionen d'aquesta manera tan transparent, i que pots entrar-hi, ja, cada paret està plena de portes, no? I aquesta idea d'aquest laberint digital a mi m'apassiona, no? I diria que ja està. La resta d'espais, tant el món del Fediverse com Blue Sky o llocs així, no han acabat de ser substituts de la meva vida anterior, que, digital, diguéssim, de Twitter i tot això. Simplement allò ha desaparegut i dedico el temps d'una altra manera, no? Però diria que això.
0: I YouTube, pensava que també és fascinant la història de l'inici, no? Que volien,
1: sí, sí,
0: volien fer una cosa com més de contactes, i de cop acabes en aquell vídeo del noi al zoo.
1: És meravellós. També veus que totes les infraestructures que ara semblen tot temps impossibles han tingut una vida caòtica, i que tot s'hagi solidificat tant ara és una etapa. Però jo crec que els inicis de totes les plataformes socials són extremadament volubles, s'han com solidificat a saco, i ara potser s'aniran trencant una mica i en sortiran altres coses. I és que estem molt a l'inici. M'adono que quan parlàvem dels enllaços, que em poso molt místic jo amb els enllaços, però m'adono que estem molt a les beceroles d'aquesta cultura digital, i per això estem tan... A vegades tenim aquesta sensació tant de saturació, i a la vegada que hem de com aterrar i ens estem aguantant desequilibri, no? I crec que a mesura que passem les etapes anirem com prenent consciència i reconfigurant aquest caos inicial.
0: Que potser el que ens ha passat ara, pensar en tota aquesta generació de l'adolescents, no?, que van tenir internet a l'aula, no sé què, sí. i ara estem veient que ens hem passat de frenada, no?
1: Sí, amb el mateix ànim absurd es posaven pantalles i iPads a les classes, i amb el mateix ànim absurd ara es prohibeix el mòbil i s'eliminen les pantalles com si fossin una cosa prohibida per Déu, no? Jo crec que tot això són moviments d'una gent desorientada, que som nosaltres, i que estem mica en mica orientant-nos i a saber el que trigarem a orientar-nos del tot, no?
0: No sé si t'ho preguntar, tu com a pare has pensat com afrontaràs el tema?
1: Sí, no sé, jo crec que el que faré és el que m'agradaria que si jo naixés ara em fessin a mi, que és ensenyar de forma activa tot el que hi ha d'interessant en el món digital, i donar llibertat de circulació en paral·lel a la capacitat madurativa de la persona. I per tant, si veig que el meu fill és una persona que mostra interès i té una manera de fer, li recomanaré llocs, aniré amb ell a altres llocs, i en d'altres deixaré que faci. I aquest deixar que faci serà complet quan consideri com a pare que ja està la cosa molt en marxa, no? No és res que no faria en el carrer, no? El mateix que faria al carrer on visc, ho faré en el món digital, perquè no és gaire diferent en aquest sentit.
0: La setmana passada va haver-hi una d'aquestes polèmiques de Twitter així curtes, per unes declaracions de Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, amb l'acte de Irene Montero, on, parlant justament, no, de l'extrema dreta, ell deia que preferia omplir TikTok que biblioteques, ara que estem aquí registrant això en una biblioteca, i més enllà de la dicotomia, de la falsa dicotomia, sí que et volia preguntar per la qüestió de l'algoritme, que abans has esmentat una mica,

0: I per si creus que realment és veritat aquest discurs que internet és el cau de l'extrema dreta, i si això és així, si és una cosa feta expressament perquè sigui així.
1: Sí, el Rufián jo entenc el que vol dir, i crec que respon a una no presentació durant molts anys de moviments socials i moviments polítics d'esquerres que potser ja hi han estat des de fa molt de temps fent molta feina, però sí dels moviments polítics com més mainstream, que si l'algoritme i aquestes plataformes han promocionat continguts d'extrema dreta, no és només perquè l'algoritme estigui dissenyat per fer-ho, sinó perquè el reialme de la política mainstream no ha sigut mai aquest. El reialme de la política mainstream ha sigut els mitjans clàssics i la infraestructura clàssica, i l'extrema dreta porta des de l'any 94-95 treballant a l'ombra en aquests entorns. Amb això no vull dir que no hi hagi que aquesta lògica algorítmica no els hi jugui a favor, però el que vull dir és que sobretot el que hi ha hagut és una mala feina per part de la gent d'esquerres i d'aquests partits i d'aquests espais de representar els seus, d'actualitzar els seus projectes en aquestes plataformes. I jo crec que això és una feina que havien de fer malgrat les plataformes siguin tòxiques i nocives, de la mateixa manera que es propaguen les idees per destruir el capitalisme des del capitalisme, no? Diguéssim. I crec que en això Rufián té raó. Ara, no tinc clar jo que la seva recepta sigui la correcta. De fet, amb moltes coses discrepo, però sí que hi ha aquesta actitud a vegades d'alguns partits polítics de córrer a fer TikToks i Reels quan falta un any per les eleccions, que se'ls veu molt el llautó, i en canvi l'extrema dreta ha entès que la manera de construir una força política a internet és crear comunitats, no? I això és una cosa que ells han fet i la resta d'espais polítics no han fet tant, o no han fet, i això és la diferència. I encara seguim amb la lògica de fer Reels i TikToks i fer molt de soroll 3 dies com si això generés cap força política. Les forces polítiques d'internet fa temps que són comunitats, i en això val a dir que l'extrema dreta ha sigut molt, molt efectiva i ha crescut molt gràcies a que va entendre ràpid que amb un grup de Telegram o de Signal amb 600 persones pots fer virgueries, no? Això és una cosa que des de l'esquerra ens ha costat més d'entendre, estar distrets amb altres coses.
0: Però clar, pensava com, perquè no és només els partits d'extrema dreta, no? Vull dir que són molts perfils que potser s'impregnen d'aquest discurs i els van...
1: Sí, és de la cultura, de la manera de funcionar. Jo crec que no és veritat que no hi hagi un equivalent d'esquerres a les xarxes, i és veritat que aquests equivalents d'esquerres juguen fora de casa, en aquestes plataformes i aquests espais, però sí que hi ha una cultura que des de l'extrema dreta crec que té molta història, que és la de això, de la crear una comunitat forta. Des de Foro Cotxes a Espanya, des de l'any 99, hi ha hagut un contínuum d'organitzacions i moviments a l'ombra per sota, i a més, recentment, els darrers 10 anys, han rebut molt de finançament i de suport, i el finançament a uns s'ha propagat als altres i han creat una malla molt poderosa que ha fet que es posessin molt més al centre del que realment estan, no? I això es para creant comunitats i anant a poc des d'altres espais, i és cert que per fer aquestes comunitats a les plataformes tal com estan avui en dia són entorns difícils, són entorns complicats, però és l'únic camí polític a fer. En això sí que hem de replicar una mica el que han fet ells, que és grups de tancats amb molta gent treballant junta i treballant coordinada, encara que efectes exteriors no ho sembli. Això és una cosa que jo estic encara esperant que passi en aquest país, perquè encara no ha passat, i arribaran les eleccions i crec que no haurà passat, però bé, espero que algú s'hi posi.
0: L'algoritme té aquesta cosa tan perversa, no? Que és com, bé, almenys jo parlo de l'experiència com a adult, que entres a Instagram, busques una cosa i el següent vídeo és del mateix, i llavors acabes generant una mena d'eco que et satura, però que no saps com aturar.
1: És una espiral. espiral terrible.
0: Sí,
1: hi ha molta gent que fa això de, com de corregir-lo, no? Com intentar corregir-lo, que passa que no, no sempre funciona.
0: Com amb el Spotify, no? Quan s'acaba l'any i vols com...
1: Deixes el Spotify i les cançons obertes per la nit. Sí, sí.
0: No voldria acabar sense parlar d'una altra faceta teva, que és justament la qüestió dels creadors de continguts en català a internet. Tu ets impulsor de la Fera, que ara ens ho explicaràs, i també perquè crec que en la història d'internet, si parlem de la història del català a internet, també hem de posar en valor que és una llengua molt activa a internet, no? I potser molt més del que tenim, en proporció de l'ús que tenim al carrer, no?
1: I tant, som la segona Wikipedia de la història, no? I en molts àmbits han sigut molt actius, perquè una cosa bonica del fet de no tenir un estat propi, ja que ens hem de que no tenim, doncs és que hi ha una part molt important de l'energia que se sol com externalitzar l'estat, que els catalanoparlants i els catalans hem fet nosaltres. Llavors hi ha tot un entorn activista i organitzat i associatiu que ha generat un munt d'eines, d'infraestructura, de propostes des de fa molts anys a la xarxa, que són molt... que jo crec que no hem fet bé la feina d'explicar-la fora del nostre territori, i que crec que si tinguéssim un mapa bastant més transparent i clar de com són les realitats lingüístiques digitals, ens adonaríem que som una de les comunitats més potents del món, i en proporció a la quantitat de parlants, probablement la més potent del món, no? I la Fera i el món dels creadors de contingut és una pota més d'aquest ecosistema de moltes formes de creació digital en les que en català hem sigut, et dic, és una meravella. Jo crec que la gent no es conscient tampoc del flipant que és que hi hagi Softcatalà, de que l'any 90, molt poc, no sé si 95 o així, sorgís VilaWeb, de la quantitat increïble de gent que treballa amb la Wikipedia, dels fòrums que hem creat, la de projectes que han sorgit, i també la de totes les propostes creatives, la quantitat de podcasts, la quantitat de creadors que tenim en català és increïble. I potser l'única cosa que li falla és com una mena d'autoconsciència d'aquesta mida, no? I això és una frontera que no hem aconseguit trencar del tot, perquè tot i ser tan grans i voltar els 240 milions de visualitzacions entre tots els creadors i coses així, ens costa encara parlar-li al món. És com si aquest enllaç amb el món no l'haguéssim entès, quan en realitat podríem estar parlant-li al món en català des de fa anys ja, i el món no ens escoltaria. I llavors la meva fixació és aquesta, que malgrat tota aquesta bombolla l'hem fet molt gran, no hem aconseguit dir, i per què no girem tot això i parlem cap on fora, no?
0: Per què? Perquè som massa autoreferencials, o perquè sempre estem patint per la llengua, per si la perdem? Per
1: sí, jo crec que és aquesta segona cosa, com aquesta actitud com d'entre por i de poca cosa, que no ens permet prendre consciència del que estem fent realment, no? I que quan ho mires una mica amb distància dius, hòstia, però això és increïble. Jo no sé si una llengua com... quina llengua que no sigui una llengua superoficial i amb un estat al darrere té mil i pico creadors en actiu constantment, més a més, produint això, 200 i 200 milions de visualitzacions i creant un munt d'idees en centenars d'àmbits diferents. És una barbaritat, no? Només això, només aquest tall concret. I si prenguéssim consciència, doncs amb això es poden fer moltes coses. I en canvi altres llengües o altres espais amb més aquesta vocació d'explicar-se al món amb una mica menys d'esforç, per dir-ho així, que el nostre, que és un esforç molt gran perquè és amb una diglòsia i amb una situació molt complicada, han aconseguit ser vistos al món com una llengua per explicar el món, no? I nosaltres encara no hem treballat aquesta frontera, que és la que ens toca, jo crec que una de les fronteres que ens hauria tocat treballar.
0: I també és una mica el que intentem fer des d'aquí, des de l'AVE dels Països Catalans i des de Ràdio Occitània, que és això, no? Intentar dialogar amb el món des del nostre racó, no? Que és aquest espai occitano-català, i fer-ho amb tota la normalitat que sigui possible. Moltes gràcies, Albert,
1: a vosaltres
0: per acompanyar-nos. I ens veiem al proper programa.

0: Occitanie.
1: Occitanie, mitjo nuit.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: Ràbia, de l'escriptor de Llucmajor, Sebastià Alzamora, ha obtingut recentment el Premi Òmnium a la millor novel·la publicada l'any 2022. Es tracta d'un relat existencialista en el qual Alzamora cedeix la veu narrativa al protagonista, qui té escasses dots per a socialitzar i que es considera a ell mateix com un escriptor fracassat que ha renunciat a escriure. Un individu que viu amb una gossa, Taylor, en un adossat d'una ciutat envaïda pels turistes, una ciutat d'una illa mediterrània de la qual no es diu el nom, però que qualsevol lector endevina que es tracta de Mallorca. El nucli d'amistats del protagonista és reduït, la seua vida també. El seu màxim al·licient, allò que li otorga una mica de color a la seua vida grisa, són les llargues passejades que fa per diversos espais de la ciutat amb la Taylor. La ciutat i el seu extraradi pels quals transiten aquests dos personatges és un lloc on la corrupció provocada per la especulació immobiliària l'anà degradant. També ho ha fet el descontrol consentit per les autoritats que mimen i consenten en excés la seua gallina d'ous d'or, la llau de turistes que hi arriben en massa. N'hi ha la ràbia cega provocada per les expectatives vitals no complides, que acaba enfonsant els individus en el pou obscur de la desesperació. Una desesperació que es fa transitar per la línia que delimita la raó i la demència. Quan un és conscient que és un perdedor, que la seva vida és fosca i insignificant i que els seus únics consols que li resten són la botella i la violència verbal o física, la ràbia el pren i l'empeny cap a l'autodestrucció o la dels altres que l'envolten. La ràbia ens fa avançar en el nostre camí brutalment secs, emportant-nos pel davant tot aquell que es creu amb nosaltres. Hem de repartir la nostra amargor entre propis i estranys. No suportem l'alegria en aquells que ens envolten i, si cal, destruirem la font de la seva felicitat. El nostre protagonista és feliç amb la seva gossa. Ella li apaivaga l'amargor de la soledat, l'obliga a eixir de casa, li facilita noves coneixences i n'hi ha qui no ho pot tolerar i enverina l'animal. El dolor és insuportable i encara augmenta uns graus més quan un dels seus coneguts és assassinat. Tots dos són dos crims sense sentit, provocats per individus violents que s'han deixat dur per la ràbia i han fugit per uns 6 anys d'una vida de merda, avançant en línia recta i malferint tot aquell que se'ls havia posat al davant. El protagonista de ràbia, tot passejant per racons de l'extraradi de la ciutat, descobrint escenaris d'un passat tràgic, reflexiona sobre diversos aspectes de la mort i ho fa amb una gran lucidesa, la mateixa amb la qual jutja la realitat que l'envolta.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 12 ours.
2: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

Maceda, l'espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roure Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Avui, el darrer capítol dels quatre que dediquem als micromasclismes. El tema s'ho val. Avui ens centrem en micromasclismes de crisi, aquells que s'utilitzen en moments en què l'habitual i estable desequilibri en què funcionava la parella es veu en situació de perill. És a dir, quan es desequilibra el desequilibri habitual de poder que hi havia instaurat en la relació. Bé sigui perquè la dona augmenta el seu poder o bé sigui perquè l'home, per motius de salut o feina, perd el poder que tenia abans. Per tant, l'home, davant aquesta situació que porta una pèrdua del seu avantatge i marge de privilegi i poder que tenia i el que estava acostumat, reacciona amb comportaments que tenen per objectiu tornar al desequilibri previ en el qual s'hi sentia a gust i còmode. Si bé ens hem endinsat en els micromasclismes al llarg de quatre capítols, on hem explicat les tres grans categories en què estan classificats, segons Bonino, que és qui va encunyar el terme, si bé ens hem endinsat en cada una d'aquestes categories, això no vol dir que aquestes siguin excloents o que actuïn de forma no simultània. Al contrari, actuen i poden actuar de forma simultània. Per tant, volem dir que és usual, habitual, que es duguin a terme diversos comportaments de micromasclismes, tant coercitius com encoberts, alhora. I que els micromasclismes de crisi apareixen, tal com diu el seu nom, en moments de crisi, on hi ha perill de pèrdua del marge d'avantatge i privilegi que es tenia. L'ús dels micromasclismes de crisi té per objectiu que la dona no reclami ser més autònoma o té l'objectiu de no sentir-se dependent d'ella. Anem a concretar quins són els comportaments de micromasclismes de crisi. N'hi ha vuit comportaments. Comencem. 1. Comportament de micromasclisme de crisi. L'hipercontrol. Consisteix en augmentar el grau de control. Control sobre què fa, on va, quan dura, amb qui. Ho fa per la por que té davant la possibilitat real o relativa d'augment de poder per part de la dona i davant la por que ell quedi relegat a un segon lloc o inferioritzat. 2. Segon comportament de micromasclisme de crisi. Pseudoajuda o pseudo-recolzament. És el suposat recolzament davant el nou abast de participació de la dona